0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximina, que ens amnidam. Li donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vinc a ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Samnida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dijous, dia 16 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tanquem ronda d'entrevista de l'espai de portaveus. Aquests dies hem anat entrevistant els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui tanquem ronda amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. I seguirem analitzant l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també l'activitat cultural. Seguirem avui parlant de la nova temporada del Teatre Núria Espert, que arrencarà el proper mes de setembre i fins a desembre. Les entrades ja estan disponibles a través de la pàgina web de teatrenuriaespert.cat. Comencem nova edició del Via Directa, l'edició número 4002 del Via Directa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura, i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai, a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Han fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics. En qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris. Vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més, jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria algo així com: la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això, intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de la Barca serà una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes... aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat?
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, perquè no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han entrat a la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar des d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius ah, pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors, això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats, i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus, i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot centrat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre

0: es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són pues, amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar, i ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions pues, es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir, ei, aquesta moció va bé així, va bé... O sigui, vull defensar això, que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions. Però plantejada d'aquesta manera, té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició i, francament, en menys d'un any de les eleccions dubto que això canviï.
1: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
0: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar, sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que, bueno, que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors... hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius, tot allò que fem amb tot l'arsenal d'eines que tenim, no? I tota la creació de continguts que podem fer. Llavors, no, al contrari, o sigui, sempre és una oportunitat les xarxes socials, mai és un problema.
1: Sobre els plens municipals, com els ha viscut? Ha hagut prou debat polític en els plens o ha estat massa condicionat per certa confrontació política? O si aquesta situació ha anat millorant o ha anat empitjorant amb els plens?
0: Bueno, el fet de que les idees es puguin defensar des dels posicionaments legítims de cadascun de les forces polítiques és el normal i és el que ha de passar, i el ple en aquest cas és aquella àgora, no? Aquell fòrum amb el qual tothom defensa els seus postulats. El tema són les formes, no? Moltes vegades. Les formes, moltes vegades, sí que és cert que al final són persones i que podem tenir dies. Aquí obro una mica l'autocrítica també, no? Pots tenir un dia dolent perquè al final, repeteixo, són persones, al final no, al principi, són persones. Pots tenir un dia dolent i llavors estar més irascible o estar una miqueta menys assertiu en un ple determinat, però sí que en conjunt, si fas una retrospectiva més general, potser hi ha hagut massa confrontació en els plens, en les formes, no tant en el fons, sinó en les formes. I jo penso que a la ciutadania això li sobra, francament. Sí.
1: Parlem dels plens, parlem també del que hi ha previ al ple, que són les audiències públiques que s'han incorporat en aquesta legislatura. De fet, el passat ple, des de Som Sant Andreu, van presentar una moció per regular l'audiència pública. Finalment aquesta moció va ser rebutjada. Per tant, des del govern, des de Fem Sant Andreu, creuen que aquestes audiències públiques ja estan regulades.
0: Sí, al final ho vam explicar al ple, no? Les audiències públiques van néixer com una idea, una oportunitat per a la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit de que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc. i al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
1: Llavors, en som conscients.
0: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir, expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. I per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també.

0: i que sense necessitat de registrar, directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I, de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, jo pensem, o sigui, penso o pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans. Per tant, allà no ha d'haver-hi debat polític. Allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part de representants polítics. I ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació. Per tant, s'està consolidant. I de fet, pues, trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
1: Anem a posar notes?
0: Vinga.
1: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem. La nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
0: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
0: Vale.
1: Forma de titular.
0: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més i el tracte, i es veu en l'estima i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
0: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
0: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també. Sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
0: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets, bueno, és una manera d'un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
0: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè... Primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera... es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta... que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
0: sí,
1: la mateixa
0: també,
1: nota...
0: Nosaltres també un 8... 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: Dos preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
0: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina comunicativament és fer entendre pues, que fas amb el que tens, fas el millor possible, i que potser la resposta no la tindràs ara, però la tindràs més endavant. Al final és amb humilitat intentar ajudar i facilitar que la ciutat vagi millor.
1: I el que més li agrada a la política?
0: El que més m'agrada de la política? El que més i el que menys.
1: Exacte. De la política municipal, eh?
0: De la política municipal, el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop. Hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: Ara sí, una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veu en les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any.
0: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marqui la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple. Es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats, i una de la gran novetat és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
4: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només s'ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
0: El repte és gran, no?
4: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
0: Arribeu, això, als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
4: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
0: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
4: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
0: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
4: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
0: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
4: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
0: Quants corredors, al màxim? 700?
4: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
0: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
4: Sí, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'ha sortit bé, fer-la de 10.
0: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
4: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir de 1 euro fins a 50, demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150-200 euros que també donem a aquesta entitat.
0: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
4: Sí.
0: Cursa de Tardor.
4: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la Tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
0: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, quin més suport teniu?
4: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700, 800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i clar, fan falta aproximadament uns 110 o 120 voluntaris. I com és una novetat també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé. I veurem a veure quan s'hem de demanar i després doncs, també lògicament el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, de deixar-nos material per poder tirar endavant i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ell ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar, no? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
0: I tindreu després la Polcon Party.
4: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
0: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
4: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer. I sí, tothom supercontent. Una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
0: Per tant, us avanceu, eh?
4: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
0: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
4: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I en el Via Directe hem parlat dels alumnes dels diferents instituts i escoles de Sant Andreu de la Barca. Al mes de juny conversàvem amb alumnes de l'Institut Montserrat Roig que havien fet un intercanvi al Japó.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollit a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè a més jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó vacats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer al Japó, Sergi?
1: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí. És a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, els... eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot, vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no crec que no veu cantar també probablement, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una mica complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
1: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès, i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests quatre alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pascual i la Romaisa Elbuitaibi, que també ens acompanya. Ho he dit bé?
2: Bueno, Boutaibi.
3: Com?
2: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibi?
2: Sí.
0: Val. I també ens acompanya la Romaisa Elbuitaibi, que són els quatre alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Primer, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
2: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap, perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots l'hem aprofitada bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
2: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
4: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els professors de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
5: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
6: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? Molt xocant, no?
2: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastants sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no s'han sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
5: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo que sé, un menjar o si vols anar a un lloc, per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també, sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia, baixa la veu, que aquí ens escolta tothom.
6: Sí, sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romaisa, tu has trobat això també?
4: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? El trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
5: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, sí. Perquè, bueno, primer ens vam presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, és aquí. I, bueno, apetxugant, i ho vam fer.
6: Sí, a sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola, i això va ser molt xocant perquè jo pensava què pensaran de nosaltres unes persones de fora donant-li cops a un tronc i després cagar regals, o sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
2: Sí.
0: Com era?
2: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordeu una mica o no? Va.
3: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
7: Natsutoturo Iwashi yanakute karaku sugite turodase yorishikute tio unchiare.
3: A més,
0: Sergi, sí.
3: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel, potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó, sí, espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
2: Ensenyé la cançó i se ponia a cantar-la en medio de classe.
3: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'invenent unes creus de Sant Jordi, no? Sí, per exportar la cultura, catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana.
3: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues, el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
5: Bueno, sobretot que els agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els agrada l'arròs blanc.
6: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap a res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansava una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
4: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agradava molt.
2: Jo quan vaig anar a la família

0: 100%.
1: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribaria a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
2: O sigui, en català, eh?
1: Sí, en català. Posava estada en família Daniol i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil. I si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Excel?
3: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Romaisa?
4: Jo també he estat còmoda amb l'estada de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
5: Jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo així, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meitante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la i al final de la pel·li hi havia com un scan i llavors em vaig portar com un regal especial que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
0: Sí, vas tenir sort, eh?
5: Sí.
6: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
5: I no hi ha això.
6: La família li va comprar.
0: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
1: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
1: No, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
1: Sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
3: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser doncs, també 5 o 6 per la família, pels amics...
0: Romai, s'has portat mangas?
4: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachakuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge tan enriquiment personal, que també segurament que us en porteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
1: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo per exemple parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell, també he après portuguès parlant amb els brasilers i també he après japonès. Llavors tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
3: Jo m'emporto també doncs, l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut, les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa?
4: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó van com enviar el que volien fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia

0: aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això i doncs són com molt atents.
1: Leire?
2: Pues sí, la gent. Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès. Llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no. I bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm entendrà, però ahí està.
1: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
3: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també em va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
4: Tori.
1: No. Això us van explicar, no? A part d'això us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó. I no sé si després del Japó aneu a Austràlia, però veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, sí. Sensei Sergi Garcés, veus, alguna cosa de japonès sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, haver portat aquests quatre alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests quatre alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
4: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver trobat els... haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca. També amb els alumnes d'altres països, perquè realment... ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot, i em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i a veure-ho, diguem, haver viscut al Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
1: Home, són bons alumnes, tant a l'Eire, Romaisa, com l'Axel i l'Aniol. Gràcies per haver-nos explicat, i haver explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada a Sanasol, no? Preparant aquest intercanvi, després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
4: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
1: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del Kagatió en japonès? Què preferiu?
4: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
5: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica, com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al CAN, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem el 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs, també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs, hem parlat de Ramon Madaula, de Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs, faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, exacte. En aquesta ocasió, Miguel Hernández.
2: Exacte. Mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre, pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid, també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans els poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Miriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs és protagonista i on el públic quasi doncs és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix i Dissat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs pensem que contribuirà doncs a que l'habitual programació del teatre doncs sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tot els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes amb els seus pares i mares i tutors i tutores vinguin aquest dia doncs a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs millor et surt de preu. La idea és doncs que la gent doncs pugui venir al teatre, doncs que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: L'estiu és una de les èpoques més complicades per mantenir les reserves de sang, tot i que els hospitals continuen necessitant transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, el canvi d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
2: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant, que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions, perquè malauradament els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu, necessitem que cada dia pues, ens vinguin donants a fer aquesta donació.
1: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
2: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no? Que molts marxem fora de vacances. La calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no? Que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
1: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
2: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir ara anem a prendre el sol, que tinc ben bé de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a la ombra i no fer segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible, o sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
1: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
2: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre fèiem molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no? Així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i a lo millor arribem i diem, ah, anem a donar plasma, però quasi està totes les màquines ocupades, ens hauríem d'esperar una hora fins a aconseguir tenir una lliure. Per això és important que a través de la pàgina web del Banc de Sang, si volem donar plasma a les campanyes que fem aquí a Sant Andreu, pues ens apuntem.
1: Tenim dades del 2026, de les campanyes realitzades fins al mes de juliol, 441 donacions efectives de sang i 41 donacions de plasma.
2: Sí, la veritat és que estem gairebé a la part de l'any passat, no? Hem fet alguna campanya menys, perquè aquest any també pues, ja sabeu que hem estat en vagues de metges, vagues de mestres, si vulguis o no, tot ens influeix, no?, a l'hora de donar sang. Igual que quan tenim calor diem, ostres, no ve la gent, pues, aquest any que ha sigut una mica mogut amb l'aspecte laboral, no?, pues, ha fet que a vegades alguna campanya no s'hagi pogut realitzar pues, per vaga de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no?, a continuar així, que la població vingui a donar.
1: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
2: Podem donar sang, en principi, totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem en un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs, jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà l'atenció perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones entre 18 i 70 anys poden donar sang. I a més hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no?, per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no?, que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues en aquell moment no podràs donar sang. O sigui que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
1: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang. En el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no, allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang i, com sempre, fem la inscripció i a donar sang, no?
2: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual cosa no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important és que la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana hem sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no?, que no podrien viure sense aquestes donacions.
1: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
2: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre, la fem a finals de mes, no?, al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'autunitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que estarem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no?, que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així, pues, la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, les persones que vulguin es poden acostar al teatre Núria Espera de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
1: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
2: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre grup del WhatsApp, on podreu rebre de forma puntual tota la informació referent a Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest divendres.

0: Manera Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts de nou a una nova edició de Perifèries, ja arribant al final d'aquesta desena temporada i, com sempre, amb l'Aleix Salari, el control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Com sabeu, la setmana passada vam començar aquesta sèrie de comiat de la temporada amb els clàssics del programa. Avui aquest programa el dedicarem precisament als singulars, aquells artistes singulars que han passat i han caracteritzat també el nostre programa.

I per començar la nostra selecció de, diguéssim que, imperdibles i absolutament singulars, el nostre amic David Byrne, que allà a finals dels 80 va fer una feina molt interessant de rescat de les músiques caribenyes, abans la letra, molt abans que molts d'altres, i va gravar aquell àlbum que es deia Rei Momon, el que es trobava aquesta cançó, aquest The Call of the Wild, algo així com la crida de la selva. I també al programa ens ha agradat moltes vegades rescatar coses perdudes, absolutament oblidades i enterrades, pràcticament. És el cas d'un duo italià que es deien Loi Altomare. Eren el Checo Loi i el Massimo Altomare. Eren uns xavals que tenien 20 anys, allà als anys 70, que van gravar 3 discos. I el seu últim àlbum es deia L'Aco di Vico, i era un disco fantàstic. Venien d'haver estat una temporada a Londres i s'havien empapat d'alguna manera d'aquell sentit del folk britànic, i entre aquell folk britànic internacional cosmopolita de Londres i el segell indiscutible italià, van crear 3 àlbums magnífics. L'últim es deia Lago di Vico, i en ell estava aquest Buffalo.

tercer i últim disc del duet italià format per Checco Loi i Massimo Altomare. Filmaven els seus discos com el Loi e Altomare. Aquest àlbum es deia L'Aco di Vico, un àlbum singular i absolutament oblidat. Com també s'ha oblidat bastant a François Hardy, malgrat ser una de les grans veus i una de les dominadores de l'escena francesa pop dels anys 60 i 70, fa dos anys, el mes passat es va complir 2 anys de la seva mort. François Hardy sempre ha estat per nosaltres una icona també d'una època i d'un moment molt interessant pel que feia al pop europeu. Le Danger va ser un àlbum que va gravar l'any 1996 i en el que col·laborava amb un grup de la nova ola francesa, els Catonoma. En aquell àlbum s'incloïa una de les seves grans cançons de la seva última època, en P2.

François Hardy, amb l'àlbum de l'any 96, fa 30 anys ja, d'aquest treball que va fer al costat del grup francès Cat un home, i que va deixar cançons com aquest en Pedó, amb una mica d'aigua, que s'ha convertit en un clàssic, sobretot de la última època de la seva carrera discogràfica, François Hardy. I aquí, a casa nostra, sempre hem tingut un altre personatge absolutament singular, incomparable i absolutament imprescindible, Maria del Mar Bonet.

I també sempre ens hem abocat a l'escena basca, en aquest cas en Ruper Ordorica, però també hem escoltat moltes vegades Javier Muguruza, Anari i els grans clàssics, des de Mikel Laboa a Xavier Lete. En definitiva, també aquí a Perifèries hem anat no només buscant les perifèries reals, sinó també aquelles perifèries que van més enllà de les necessitats de les modes, dels temps, etc, etc. I dins de l'àmbit mediterrani, que ens ha interessat molt i que sempre hem intentat cultivar, van trobar-nos i sempre hem defensat a una formació corsa nascuda l'any 1979, aviat faran 50 anys en actiu, que es diuen Imubrini.

Van ser els germans Jean-François i Alain Bernardini qui van formar aquest grup i Imobrini a l'any 1979, i això era un àlbum del 2019, Porto Incuore, que era el títol també d'aquesta cançó. És que sempre ens ha agradat buscar aquelles músiques que estan arrelades, ja sigui en territoris geogràfics o en la història o en el temps, com per exemple el que va fer Mariola Membrives al costat de Marc Ribot, el guitarrista nord-americà de jazz, quan va d'alguna manera recuperar aquelles cançons de Lorca, Spanish Songs, que havia gravat Lorca amb la argentinita. Los Cuatro Muleros era una d'aquelles peces.

0: Només la veu de la cantaora Mariola Membrives i la guitarra elèctrica de Marc Ribot. El resultat és magnífic. Un disc poc valorat o que ha passat una mica desapercebut, però que ahí queda. L'Orca Spanish Songs, així es diu aquest treball que va gravar la Mariola Membrives l'any 2019. I un altre també dels nostres personatges habituals, convidats habituals aquí a Perifèries al llarg d'aquests 10 anys, ha estat sempre el argentí de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen.
1: Cuando el amanecer

parecer, cambió de parecer, como si nada.

Hedin Johansen, un dels cantautors amb més personalitat i més independència, entre cometes, de l'escena argentina actual. Tot un talent realment sempre encara per descobrir. I era un disc aquest, Vi, es deia, del 2012. I en l'àmbit anglosaxó sempre també ens han agradat aquells artistes que han fet la guerra pel seu compte, com diríem. Michael Head és un home de les nostres favorits. Ex Pale Fountains, ex Shaq, Strands i últimament amb la Red Elastic Band, la seva carrera ens ha encantat. L'any 2022, fa només 4 anys, ens va deixar un magnífic treball. L'àlbum es deia Dear Scott.

I una cosa que ens ha agradat molt fer ha sigut descobrir veus, artistes, noves propostes. Craig Finn, que és aquest home que acabem d'escoltar, és tota una descoberta, almenys per nosaltres, i una veu realment singular, pròpia. No s'assembla a ningú, malgrat que pot comparar-se, diguéssim, amb un Randy Newman del segle XXI. Craig Finn és nascut a Boston, crescut a Minnesota i instal·lat a Nova York des de l'any 2000. Ell va formar part i és el cantant de Hold Steady, una banda que ha tingut molta ressonància dins dels àmbits més independents, però que en solitari, com a Craig Finn, ens agrada molt. Aquest és un treball que hem sentit de l'any 2019 i la cançó es deia Blankets. L'àlbum es diu I Need a New World. I un altre també de les artistes que més ens ha interessat, perquè hem seguit, sí, durant aquests 10 anys molt en l'àmbit de l'americana, en les noves propostes americanes, és Margo Price, una dona que, més enllà dels èxits de Taylor Swift i d'altres nord-americanes, ella ha portat una certa personalitat als seus discos. Avui la recuperem amb un àlbum que era un homenatge de l'any 2023 a Leon Russell, i d'aquesta manera fem tribut a dues persones. Margo Price cantant una cançó clàssica, un clàssic de l'amic Leon Russell. El tema era Stranger in Strange Land.

Stranger in a Strange Land de la Margot Price, fent tot un homenatge a un dels grans de la música nord-americana, Leon Russell. I nosaltres marxem amb un tema, un disc que es deia Street Noise i és del 1969. El signaven Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Per nosaltres va ser tota una epifania. Així és que ens acomiadem per avui, a l'Aleix Salari, al control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve continuarem acomiadant-nos de la 10a temporada de Perifèries.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Avui volíem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent un cant a l'estiu. Una estació, si voleu, una mica sobrevalorada, perquè és època de vacances per a la majoria de la gent, però si la mirem en perspectiva jazzística, també és una estació interessantíssima per la quantitat de concerts i festivals de jazz que hi ha. El curiós és el tractament musical que es dona a l'estiu. Hi ha moltes cançons dedicades a aquesta estació i la majoria són lentes, molt lentes. Sí, sí, i això ja passava en el segle XVIII. Escolteu, si voleu, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, tot i tenir la forma allegro non molto, adagio presto, veureu que també és majoritàriament una composició lenta. Alguns autors ho interpreten com un reflex de la mandra que provoquen les altes temperatures. Però si quan fa bon temps i tenim vacances ens agafa mandra, quan farem totes aquelles coses que ens hem passat l'hivern planejant i no hem fet perquè feia fred?

Summer Song, la cançó de l'estiu. Hem tingut la veu de Carmen McRae, molt ben acompanyada pel trio del pianista Dave Brubeck. És una composició del matrimoni Brubeck, música del marit i lletra de la seva esposa Lola. I aquesta cançó formava part d'un musical escrit a finals dels anys 50 i representat en els teatres a començaments dels 60. I ara fem un salt endavant en el temps, un salt de 51 anys. Aterrem en l'any 2011 per poder donar una visió jazzística catalana de l'estiu. Us portem una composició de la pianista Elisabet Raspall, que forma part d'un disc titulat L'estiu al cor. Sí, sí, estiu començat amb I, L'estiu al cor. En aquest disc, l'Elisabet compta amb el baixista brasiler Rogério Botermayo i el bateria Aleix Tobias. I aquesta obra, aquesta gravació, és una descripció musical d'aquesta estació, de l'estiu. Una descripció delicada, lírica i plena de llum mediterrània. Aquí teniu Mirall d'estiu.

Mirall d'estiu, el trio de la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall. Si voleu una altra mirada propera cap a l'estiu, podem agafar un estàndard nord-americà com és Indian Summer, composada l'any 1919 per Victor Herbert. Una cançó, però, que es va fer popular uns quants anys més tard quan se li va afegir lletra. El saxofonista basc Ion Robles en va fer una versió molt bonica en el seu disc titulat Abril 10-18, que es va editar l'any 2018. Aquesta melodia es va fer també molt coneguda a casa nostra en l'època franquista, perquè era la sintonia d'un programa de ràdio d'una mena de terapeuta imaginària que es deia Elena Francis. I encara una altra curiositat, l'expressió Indian Summer, estiu indi, s'utilitza en anglès quan hi ha un període inusualment càlid en plena tardor. És a dir, vindria a ser l'equivalent al nostre estiuet de Sant Martí.

Indian Summer, vista pel saxofonista basc Ion Robles i el seu trio, una preciositat. I per acabar aquest primer bloc, hem demanat ajuda a la veu, sí, sí, a Frank Sinatra, que va gravar diverses cançons amb tema estiuenc. Avui ens hem decantat per Summer Wind, vent d'estiu, una cançó que dediquem a totes les persones que practiquen l'esport de la vela en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot els navegants de la Copa Amèrica, que són aquells vaixells tan curiosos que s'aixequen sobre l'aigua i a dins hi porten uns nois que sembla que vagin en bicicleta.

Hem començat Jazzit avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz estiuenc, cançons dedicades a l'estació en la que ens trobem. I ara mateix és possible que us pregunteu com pot ser que no hagin posat un dels estàndards més coneguts de la història, una cançó que parla inequívocament de l'estiu. On heu deixat Summertime, dels germans Gershwin, i que forma part de la seva obra Porgy and Bess? La resposta és que l'hem reservat per escoltar-la ara, que ja estem plenament en ambient jazzístic. I, a més, escoltarem la versió que Chet Baker va gravar a París l'any 1958. Un disc en clau jazz West Coast, amb alguns músics francesos i amb James Bond, ni més ni menys, James Bond en el contrabaix.

Chet Baker i el seu quartet ens han interpretat aquesta versió que acabem d'escoltar, Summertime, gravada a París l'any 1958. El pianista era Gerard Gusten, francès, el bateria era suec, Nils Bertil Dahlander, i el baixista era nord-americà, i segurament ja n'heu sentit parlar. Es deia realment James Bond, i molt sovint el trobareu com a Jimmy Bond. Aquest James Bond real va néixer a començaments de 1933 a Filadèlfia, als Estats Units, i durant els anys 50, 60, 70 i 80 va ser un músic i arranjador molt sol·licitat, un músic majoritàriament d'estudi. Va treballar amb grans estrelles del jazz, el blues, el folk i fins i tot el rock. I la seva carrera professional la va dur a terme a Califòrnia, on va morir l'any 2012. I ja que abans hem dedicat una cançó a les persones que practiquen la vela, continuem amb Chet Baker i amb James Bond, amb un disc que es titula Chet Baker and Crew, gravat a Los Angeles el juliol de 1956, i que a la portada hi ha una foto de tot el seu grup, quintet, en aquest cas, navegant en un veler. Aquí teniu Revelation, Chet Baker i James Bond.

Chet Baker i el seu quintet Revelation és la cançó que acabem d'escoltar. I per acabar amb la temàtica de jazz estiuenc, ara us portem un disc a nom del contrabaixista Don Begley, un altre músic que sempre se l'inclou dins de la tendència West Coast. Va néixer el 18 de juliol de 1927 i va morir el 26 de juliol de 2012. Don Begley té una discografia a nom propi molt curta, cosa habitual en la majoria de baixistes, però el podem trobar en moltes gravacions de l'orquestra de Stan Kenton i acompanyant a grans figures com Frank i Nancy Sinatra o estrelles del jazz, com Lee Konitz, Ben Webster o Shorty Rogers. En aquest disc que us portem avui, que es titula Jazz on the Rocks, el solista principal és el saxofonista Al Phil Woods, i la cançó que escoltem és Come Out Swingin'.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Acabem d'escoltar el saxo de Phil Woods i, si us sembla, no el deixarem que se'n vagi encara de vacances, el farem treballar una mica més. Hem portat dos discos que va gravar els anys 2002 i 2007 amb el mateix quintet, amb Brian Lynch a la trompeta i Bill Charlap en el piano, i tots dos discos formats per Standards de l'American Songbook. Dos discos imprescindibles. Del primer volum us portem Foggy Day, dia boirós, una composició de Gershwin.

Foggy Day, el quintet de Phil Woods, any 2002, una mostra de com sonen aquestes grans composicions de l'American Songbook passades per la imaginació, la sensibilitat i la saviesa de Phil Woods i el seu grup. Cinc anys més tard, l'any 2007, els mateixos cinc músics van entrar a l'estudi amb un repertori, podem dir que equivalent. I d'aquest segon volum hem escollit I Remember You.

La part final del programa d'avui, el nostre darrer capítol, l'ocuparà el saxofonista, també saxofonista alt com Phil Woods, Steve Wilson, un representant de la generació nascuda als anys 60 que la crítica va anomenar els Young Lions, uns músics que avui ocupen un espai molt destacat en l'escena jazzística internacional. Com altres membres de la seva generació, Steve Wilson va gravar els seus primers discos a nom propi amb la discogràfica holandesa Criss Cross. El segon que va fer es titula Blues for Marcus i és de l'any 1993. Una cançó que hi podem trobar és aquesta, Jane.

I del disc Passagers, que és de l'any 2000, i de Steve Wilson, escoltarem la cançó Grace, en la que, a part del saxo alt, també hi toca la flauta. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dijous, dia 16 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tanquem ronda d'entrevista de l'espai de portaveus. Aquests dies hem anat entrevistant els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui tanquem ronda amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. I seguirem analitzant l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també l'activitat cultural. Seguirem avui parlant de la nova temporada del Teatre Núria Espert, que arrencarà el proper mes de setembre i fins a desembre. Les entrades ja estan disponibles a través de la pàgina web de teatrenuriaespert.cat. Comencem nova edició del Via Directa, l'edició número 4002 del Via Directa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo en els nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics. En qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides, no?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria alguna cosa així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, als que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu, no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tants, tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, perquè no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no ets de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius ah, pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és, cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot sentat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre, els nostres telèfons, els nostres canals de tots els membres del govern, estan oberts i hi ha contacte, hi ha diàleg constant. Intentem resoldre aquestes qüestions que sempre personalment ens fan arribar per ajudar-nos entre tots, però les qüestions de ciutat sí que és cert que m'ha decebut una mica bastant el fet de no, de veritat, no plantejar, no construir des d'una vessant més pura, més sincera i més de millorar veritablement Sant Andreu de la Barca, no? Sempre ha estat tot des de la reactivitat. Quan es presenten coses no es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són pues, amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar. I ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions pues, es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir, ei, aquesta moció va bé així, va bé, o sigui, vull defensar això que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions, però plantejada d'aquesta manera té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició i, francament, menys d'un any de les eleccions dubto que això canviï.
0: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
1: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que, bueno, que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius.

0: idea, una oportunitat per a la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc. I al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
1: Llavors, en som conscients.
0: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir i expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. Llavors, per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també, i que sense necessitat de registrar directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I, de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans, per tant allà no ha d'haver-hi debat polític, allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part de representants polítics i ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació, per tant s'està consolidant i de fet pues trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
1: Anem a posar notes?
0: Vinga.
1: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem. La nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
0: En Comú Podem els hi posaria un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
0: Vale.
1: Forma titular.
0: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
0: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. Jo la Sonia la respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
0: Som

0: Sant Andreu els hi posaré també, sí, un 4 també, sí, sí, penso que és, hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox
0: els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5 i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets, bueno, és una manera d'un altaveu, no?, una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
0: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que, bueno, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells, després d'estar governant tota la vida, no?, Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no?, per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això, no hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no?, aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar a l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria,
0: sí,
1: la mateixa
0: també,
1: nota.
0: Nosaltres també un 8. 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast, però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: Dues preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
0: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina comunicativament és fer entendre pues, que fas amb el que tens, fas el millor possible, i que potser la resposta no la tindràs ara, però la tindràs més endavant. Al final és, amb humilitat, intentar ajudar i facilitar que la ciutat vagi millor.
1: I el que més li agrada de la política?
0: El que més m'agrada de la política? El que
1: el
0: més
1: que menys.
0: El que més i el que menys.
1: Exacte. De la política municipal, eh?
0: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop. Hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots fer, la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs, hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: Ara sí, una última pregunta, abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veu en les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any...
0: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marc i la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple, es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi pel ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
4: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només s'ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
0: El repte és gran, no?
4: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
0: Arribeu, això, als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
4: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
0: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
4: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
0: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
4: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
0: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
4: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
0: Quants corredors, al màxim, 700?
4: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
0: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
4: Sí, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres us podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
0: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
4: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir de 1 euro fins a 50, demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
0: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
4: Sí,
0: cursa de la tardor.
4: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
0: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
4: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble, juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar. I després, doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i, sense dubte, el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
0: I tindreu després la Pol Compartir.
4: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
0: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
4: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut, ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
0: Per tant, us avanceu, eh?
4: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també, doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
0: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
4: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I en el Via Directe hem parlat dels alumnes dels diferents instituts i escoles de Sant Andreu de la Barca. Al mes de juny conversàvem amb alumnes de l'Institut Montserrat Roig que havien fet un intercanvi al Japó. Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
5: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
0: Una experiència podem dir que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs, hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
5: Sí, sobretot perquè a més jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó becats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer al Japó, Sergi?
5: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí. És a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, els... eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot, vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no crec que no veu cantar, també probablement, bueno, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir-ho en poques paraules és una miqueta complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
5: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès, i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet, seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests 4 alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Neol Pascual i la Romaisa Elbuitaibi, que també ens acompanya... Ho he dit bé?
6: Bueno, Boutaibi.
0: Com?
6: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibe?
6: Sí.
0: Val. I també ens acompanyen la Romaisa Elbotaibe, que són els 4 alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Primer, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat al Japó? Com valores aquesta experiència?
7: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap, perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots... l'hem aprofitat bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
7: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
8: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els professors de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
9: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
10: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? molt xocant, no?
7: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastants sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no són sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
9: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo que sé, un menjar, o si vols anar a un lloc, per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també, sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia, baixa la veu, que aquí ens escolta tothom.
10: Sí, sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a, per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romany, tu has trobat això també?
8: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? Del trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
9: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens van presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, sí, és aquí. I, bueno, apetxugant, i ho vam fer.
10: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaran de nosaltres, unes persones de fora, donant-li cops a un tronc i després cagar regals. O sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé, i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
7: Sí.
0: Com era?
7: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordeu una mica o no? Va.
11: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
12: Natsutoturo Iwashi janaku te karaku sugite Turo dase Yorishikute Tio, unchi yare.
11: A més,
0: Sergi, sí.
11: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
7: Ensenyé la cançó i se ponia a cantar-la en medio de classe.
11: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'invenent unes creus de Sant Jordi, no? Sí, per exportar la cultura catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana, no?
11: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
9: Bueno, sobretot que els agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els agrada l'arròs blanc.
10: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansa una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
8: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agrada molt.
7: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka i em va sorprendre perquè ja el peix no sabia com aquí. Per mi allà està molt més bo. Aquí, bueno, segon.
0: Segons, no? Heu parlat de que veu estar al principi en el Centre Olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més expectatives, a veure quina expectativa, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. Quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès o ja estàveu ja la inversió 100%?
9: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribaria a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
0: O sigui, en català, eh?
9: Sí, en català. Posava estada en família Daniel i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil i si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Excel?
10: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Romaisa?
8: Jo també he estat còmoda amb l'estat de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
7: Jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo así, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball.

0: A més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
1: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
1: No, no, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
1: Sí, sí, sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
2: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser pues, també 5 o 6 per la família, pels amics.
0: Romai, s'has portat mangas?
3: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachikuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge tan enriquiment personal, que també segurament que us en porteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
1: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo per exemple parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell, també he après portuguès parlant amb els brasilers, i també he après japonès. Llavors tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
2: Jo m'emporto també doncs, l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut, les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa?
3: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó vam com enviar el que volíem fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això, i doncs són com molt atents.
0: Leire?
4: Pues sí, la gent. Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès. Llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no. I bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer, i no sé si se'm va entendre, però ahí està.
0: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
1: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
0: Tori. No. Això us van explicar, no? A part d'això us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó. I no sé si després del Japó aneu a Austràlia, eh? Perquè veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, eh? Sí. Sensei Sergi Garcés, veus? Alguna cosa del japonès, sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, l'haver portat aquests 4 alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests 4 alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
5: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca, també amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot, i em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells 4 i a veure-ho, diguem, haver viscut al Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant.

0: són, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
1: Home, són bons alumnes, eh? Tant l'Eire Romaisa com l'Axel i l'Aniol. Gràcies per haver-nos explicat, i haver explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada s'ha anat sol, no?, preparant aquest intercanvi, i després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
0: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
1: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del Kagatió en japonès? Què preferiu?
0: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
2: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
3: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs, estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs, cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs, poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs, utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Can, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs, molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que celebren el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs, una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista. I la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb el qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi, una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, exacte. En aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també, la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, és tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts els puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans els poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó és protagonista i on el públic quasi és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, pensem que contribuirà a que l'habitual programació del teatre sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, esperem que aquesta nova temporada no sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, aquesta vegada tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, millor et surt de preu. La idea és que la gent pugui venir al teatre, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oyentes i també a aquesta ràdio, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'estiu és una de les èpoques més complicades per mantenir les reserves de sang, tot i que els hospitals continuen necessitant transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, els canvis d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
2: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant, que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions, perquè malauradament els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu, i necessitem que cada dia pues, ens vinguin donants a fer aquesta donació.
1: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
2: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no? Que molts marxem fora de vacances. La calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no? Que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
1: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
2: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang, i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir ara anem a prendre el sol, que em ve de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a la ombra, i no fer segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible. O sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
1: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
2: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre fèiem molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no?, així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i potser arribem i diem, anem a donar plasma, però quasi està totes les màquines ocupades, ens hauríem d'esperar una hora fins a aconseguir tenir una lliure. Per això és important que a través de la pàgina web del Banc de Sang, si volem donar plasma a les campanyes que fem aquí a Sant Andreu, doncs ens apuntem.
1: Tenim dades del 2026, de les campanyes realitzades fins al mes de juliol, 441 donacions efectives de sang i 41 donacions de plasma.
2: Sí, la veritat és que estem gairebé a la part de l'any passat, no? Hem fet alguna campanya menys, perquè aquest any també pues, ja sabeu que hem estat amb vagues de metges, vagues de mestres, si vulguis o no, tot ens influeix, no?, a l'hora de donar sang, igual que quan tenim calor diem, ostres, no ve la gent, pues, aquest any que ha sigut una mica mogut amb l'aspecte laboral, no?, pues, ha fet que a vegades alguna campanya no s'hagi pogut realitzar pues, per vaga de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no, a continuar així i que la població vingui a donar.
1: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
2: Podem donar sang, en principi, totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem en un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs, jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà la tensió perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones entre 18 i 70 anys poden donar sang. I a més hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no? per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no? Que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues, en aquell moment no podràs donar sang. O sigui que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
1: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang. En el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no, allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang i, com sempre, fem la inscripció i a donar sang, no?
2: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important perquè la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana han sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no? Que no podrien viure sense aquestes donacions.
1: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
2: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre, la fem a finals de mes, no? al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'autunitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que farem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no? Que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així, pues, la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, les persones que vulguin es poden acostar al teatre Núria Espero de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
1: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
2: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre grup del WhatsApp, on podreu rebre de forma puntual tota la informació referent a Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest divendres.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis de la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquest entrepà de sorra.
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí.
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició. I és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és, segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
2: Vinga, a veure què ens diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra... Sí, sí, ha de ser complexa, me'ls guardo per casa.
2: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amàstic, és veritat.
1: Exacte.
2: Quina angúnia! Vinga,
1: bons, però clar. Et faig un últim apunt.
2: Digues.
1: Sí, a que no saps de quant data el pa amb tomàquet?
2: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
2: Clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
2: Això, clar. Això ja és una bona referència. Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
2: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
3: És divendres. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals, i avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla, i coneixerem com s'està vivint, jo diria que tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per vacances, i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona, FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que has aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donaria. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testim.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però mentrestant Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat, i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF aquí a Sant Quirze i, bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant i quan es va acabar l'aigua, doncs, bueno, vam canviar de lloc perquè ja no teníem més aigua allà. I, bueno, llavors l'incendi va anar creixent i ja vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques,

0: i la Fundació Altaia a Manresa han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
1: I abans de tancar la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
0: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
1: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
0: Fins aviat. Bon cap de setmana.
1: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de 1 a 1 saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
2: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
3: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
2: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
1: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
2: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
1: I ho dèiem fa uns dies del Prèssic, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
2: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaig a Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
4: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
2: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
1: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1 a 1. Quim Gasó, una abraçada i bon cap de setmana.
2: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
5: Bon dia.
1: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
5: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment

0: La temporada de bany ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet cap canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció informant als usuaris, especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens, però que no abaixen la guàrdia.
1: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
0: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
2: Mm-hmm. I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
0: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia. I el cinquè, des de diumenge concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les dues del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
2: Marina Pérez Gol, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
4: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, gràcies.
2: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
4: Molt bé, gràcies, nosaltres hi anem a saco paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
5: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí. Però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisionals per les persones que han fugit de casa seva.
4: Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
5: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable. I al tornar, la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir, i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
4: Aquest estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
5: Per resumir, jo diria que no. I realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
4: De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
5: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
4: Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
5: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per lo que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
4: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no te ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
5: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
4: El llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
5: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens diran què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina, i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
4: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
5: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
4: Clar.
5: És l'aigua.
4: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
5: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
4: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
5: Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
4: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant la emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
5: Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
4: Uh-huh.
5: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
4: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
5: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
4: Uh-huh. Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
5: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Ara, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegim medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiars o d'amistat per en cas de que hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa. es prepara abans i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportit, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
4: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
5: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, Conecaun, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc.
4: No.
5: Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
4: Ja. Bé, Núria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
5: El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a l'Ajuntament. És l'administració més propera. Has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
4: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
5: Moltes gràcies.
2: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, Núria.
3: Obert per vacances.
2: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
6: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
7: Ah, sí? Veus que bé, eh?
6: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira tu si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
7: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
6: Què dius ara?
7: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
6: Doncs no me n'havia donat.
7: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
6: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
7: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
6: Ara no sé què he fet, m'he apuntat al torneig de vòlei, o això crec, vaja.
7: Com que ho creus, David?
6: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter, i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
7: Home, el primer que has fet, per començar, és iniciar sessió. I el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
6: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
7: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
6: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
7: Com?
6: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
7: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
6: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un mini vídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, El David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així que fem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
5: Sí, sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no?, que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són els intercanvis en diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no, aquest és el més codiciat.
5: No, no. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Parlant de negoci, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, al producte.
4: Em sembla que si no vaig mal entès, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo...
5: Exacte,
4: que per
5: sí.
4: Conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum, però que el pots treure. O sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents... no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, aneu venut més de stickers o aneu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la dels stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la dels stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes... que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones, igual, però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per
2: molt
5: tant.
2: Bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
12: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
15: Molt bona, Jordi.
14: Molt bon dia i calorosa setmana.
15: Buen día por decir algo, insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así, o sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque, como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y, pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad de esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu, así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso, a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
14: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia, ho explicaré bé el divendres.
15: Exacto,
14: per
15: esto...
14: tal de no confondre. És que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana està 38,6. Després ja, aquest càlcul, que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
15: esto
14: marca 48,8.
15: Esto también, ¿sí?, pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento, que nos da pues el wind chill, que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso, la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
14: Ja ens queden setmanes de juliol, ens queda tot l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
15: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes. O sea, y hoy viernes 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario. Así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
14: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
15: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos, con pues posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, hemos de decir. Así que,
14: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol, a part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
15: Hablamos del eclipse. Llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
14: Con lo cual nosotros, aquí sí, yo otra vez
15: sí. Sí, nosotros sí, por eso digo que...
14: Amb rigor.
15: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
14: Contrastan las cosas.
15: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible, que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
14: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
15: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
14: Fins la propera.
16: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
14: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
17: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
14: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
17: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
14: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
18: Però que ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, eh? I aquest any doncs portem, bueno, el Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
14: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el desè aniversari de les dues entitats.
18: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el correfoc, de la colla de Diables, la ballada de sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castelldefocs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
14: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
19: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als Castellers, als Diables, que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que

0: Altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de la Perla.
1: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no. He sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sea, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè és això, no, sempre intento pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
1: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que... Sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
1: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. Està molt guai.
0: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javier Romero, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
4: Així és.
0: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
4: Correcte.
0: A tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
4: I tant.
0: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
4: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
0: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
4: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem puguem posar en valor

0: doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
1: És la inventiva ara, per part dels diferents grups. De fet, ja s'ha fet la presentació de la gincana nocturna. Una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició, que és ja la 31ena.
0: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar els sorteig. I ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària doncs s'aixequen aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
1: El repte, suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
0: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups doncs donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer doncs tradicions de la nostra comarca, o posar en valor doncs aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat doncs és tan emblemàtic.
1: Tampoc voldríem donar masses pistes, no, però no. Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
0: Seria com una metagincana, no? Una gincana de la gincana. Sí, sí, podria ser, qui sap, no?
1: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, clar, però jo què sé.
1: La romeria...
0: Sí, sí, exacte.
1: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
0: si ens centrem,
1: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups en temàtiques,
0: sí,
1: diferents. Però aquí podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera,
0: exacte,
1: la Fira de Puríssima,
0: el Camell de Molins,
1: el Camell de Molins, exacte. Sí,
0: però
1: sí,
0: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé, la Rosalia, els Estopa, no?
1: Exacte,
0: qui sap,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Per això ho heu afegit cultura, eh?
0: Exacte.
1: Doncs a partir d'ara, l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secrets.
0: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
1: Sempre ho comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
0: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
1: Anem buscant el perquè de l'èxit,
0: sí,
1: no?
0: La 30a edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré doncs que d'aquella 30a ens quedem algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la 30a. Però que aquesta 31a edició, doncs, que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la gincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu a recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que deia avui és un imprescindible, no? Ha estat molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigüestoses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas a escoltar altres opinions, per tant, democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no?
2: Perquè bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens sí. coneixem, sí, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, va... Bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, jo tinc una mica de dades aquí, sí. Eh? Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures,
3: perquè
0: no?
3: 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que,
3: sí.
0: que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
3: sí,
0: un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, que l'ha i preguntar-li per què i per què no i bueno, és la veritat és que és molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sí sempre ho passem bé,
3: sí.
2: però aquest dia especialment.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no?, i que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: El mateix, sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, quatre. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí,

0: ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no, he començat.
1: Jo crec que tenim, tenim alguna cosa.
2: Sí, no?
1: Sí, tenim
3: alguna
1: coses.
3: Llista ja.
1: Sí, sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
3: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
3: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
2: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagi de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
1: Que... És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
2: Sí.
1: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et, bueno, et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
2: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
1: aviam, has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que toca.
2: A vegades sí, a vegades no.
1: I, bueno, hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
2: Sí, però és la minoria.
1: És la minoria, és la minoria. A vegades passa.
2: Ens el llegim encara passa. Que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
1: Sí,
2: però amb aquest fas un esforç més per acabar-te.
1: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part del descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes.
2: Bastant més dones.
0: Això és habitual,
1: bastant.
0: Això és habitual sí. En gairebé tots els clubs de lectura,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: Doncs sí. Pues això, dones normalment.
1: I edat de 50 cap amunt, sí, no? Diria
2: sí,
1: jo.
2: Sí.
0: Joves
1: adults.
2: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada de la...
3: Dels clubs de lectura.
2: Dels clubs de lectura. I me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú jove.
1: És veritat. Jo dic, no sé què els hi passa als homes. Que, vull dir, no sé per què... Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino.
0: Doncs fem una crida a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagin homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
3: Jo estic signant ja.
0: Estàs signant ja, sí. Sobre un tovalló de paper, no?
3: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu.
0: Bon estiu.
3: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara el juliol doncs, ha finalitzat.
3: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi... tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius, sempre estan proposant-te, i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. L'iniciativa organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament, com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fanzone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, circumstàncies, ens han donat la possibilitat de fer-ho a la planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fan zone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arriba al final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
4: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
4: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre joves.
4: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
4: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
4: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o seran diferents indrets?
4: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant, doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
4: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
4: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs, estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs, cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs, poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs, utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Can, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs, molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs, una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista. I la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs, hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també, la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, el concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres de Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tan l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts els puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans els poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó, doncs, és protagonista i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camerins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer, no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oyentes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Al calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
2: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per Lapislàtzuli Editorial.
4: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
2: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
5: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
2: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
6: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
7: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, alcalaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir en llengua.
3: En llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no?, una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no?, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però,
4: sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Sí. De fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien. Perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya. Que van arribar a sèries com la Petita Polon, o la Dragona Rosa, o Conan, el noi del futur. O sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, eh? Perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro... i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic, a més ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir, però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. És, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15, no? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà literatura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies, perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és, bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem, diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Que, bueno, és un dels antecedents que tenim del manga. no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per
4: part. El Yojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè els havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinflop.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Està a la mateixa pàgina.
3: Està a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, llavors, clar, El bombero de los dedos de fuego, o quan

0: en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina. No, no, els tens allà posats pel mig, eh? I, de fet, aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, eh? Tampoc és que s'amaguin.
1: A veure...
0: No estàs ben retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
1: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat. No, és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
0: No, no, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema i tu t'hi trobes que vas el mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius, jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
1: Imagina't.
0: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si hi ha que, doncs, si em poso 8 tentacles com un pop i ja està, i a més saltat la censura.
1: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
0: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
1: Molt.
0: Però, bueno, són maneres també, coses diferents, no, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
1: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No, no m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Ah. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
0: Clar, bueno, fins a ser un, no? Casa. De casa del veí.
1: De casa del veí, però que ens toca...
0: Aquí però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
1: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava dient català. Ja, hem de reivindicar el català.
0: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès... el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un... Val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja per fi manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja pensant que surti en català.
1: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant...
0: Sí, però dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats

0: I el fons que pots tenir en una llibreria també és limitat, no? Però sí, sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova dels que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm,
0: em diguis una lletra.
1: Ui, vinga, t'haig de dir una lletra.
0: Sí.
1: Home, la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada, que tu vulguis. Vale. Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
1: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tot als hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Em tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un manga kisa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels manga kisa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més... per apuntar.
0: Cosa, un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí, sí. Apa, consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
0: Nascut,
2: clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre a l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansànieu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol el 2 d'agost teniu una cita amb Dansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de format ja mitjà-gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquest espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquesta una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església de Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, em va cridar molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, no, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí, sí.
1: Sí, sí, i no és excessivament conegut, sí, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: No, és tan potent, no?, que d'alguna manera eclipsa, acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser... Podria ser això un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu. És un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important. I llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, eh? No perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el Tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà... Bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no?, les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansàneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de dansar neu, enhorabona, Rut, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de La Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps Enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
1: M'encanta.
7: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els ChatGPTs, el publicar contínuament, l'està sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
8: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va, va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
1: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
8: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
1: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
8: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
1: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
8: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'estació de Sants. I l'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
1: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
8: Moltíssimes gràcies a tothom.
9: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulla de Ràdio. Sergi Iu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui deixo-me començar amb l'actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de pel·lícula del Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Camping, no?
0: Tenc? Sí, com un camping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: D'acord. No era tan difícil.
0: O sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí esteixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat,
1: molt
0: i tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: un de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
1: l'economato
0: de...
1: aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu en un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar-me els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrents.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No, dic que no, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha un bungalow, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir,
1: hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
1: Sí?
0: Però
1: això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja s'ha dit.
1: Jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: que la vas dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per ja sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
2: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran paranoies d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90%.
2: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo crec que no sóc objectiu,
2: Feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic bé en aquesta última temporada.
0: Sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no...
2: Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va... Ja sabem més, l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno,
1: jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així setmana a setmana amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però From...
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Pues mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui,
0: sí?
2: Que està interessant, eh?
1: Jo no en conec cap. Molt.
2: Ja t'ho diré, ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special. X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule. La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació, eh?
1: M'agrada X-Men, eh? Però l'univers pel·lícules.
0: Ah.
1: Univers sèries, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no... No. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Vai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
0: Sí,
2: molt bé,
0: sí.
2: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
3: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
4: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
5: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
6: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
7: Bueno, eso es básicamente un hotel.
8: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
9: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
10: Aquí tenemos tradición.
11: No, lo que no tenemos es dinero.
12: Tengo 1,70.
13: Pues con eso te llevas dos puñados de...
14: Y una pegatina.
15: ¡Pum!
0: No te olvides. Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un gir inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
0: Sí.
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat. Perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: Serà, serà, serà dramàtic i profund, això.
2: També, amb aquest, amb aquest.
0: És que,
2: jo,
0: més,
2: per
0: lo
2: que he vist, per lo que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale, vale.
2: Que és un drama, perquè és la, la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de la seva filla... es muda amb ella en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat de la, del seu entorn i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada... ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per però acabar la segona tot, temporada, sí. Que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: ja n'hi ha prou.
2: Una i no más, una i no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí, i actriu,
1: actriu, actriu també. Surt ara a Machos Alfa. Alfa.
2: Exacte.
0: Vale, vale, vale.
1: Les Illes Canàries, és, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
2: Sí, correcte. És.
0: Sí.
2: I a més aquí té l'accent, té el seu accent, perquè normalment fa, quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño,
1: peninsulitze.
2: Sí, però aquí té, accent, té el seu accent.
0: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
0: pues mira,
2: també fa bona pinta,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no està mal. No
1: això
0: està
1: ho sabem
0: mal.
1: Si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: ah, no, Nisa,
0: no.
1: Nisa...
2: El C, no.
1: Val, val.
0: A Prime Video el que arriba és amb ella.
10: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
14: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
15: We have something important we want to talk to you about.
16: Elle, we're moving to Seattle.
14: Yeah.
0: Val, és Elle.
1: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
0: No, segur que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, sí, jo no,
2: no
1: he vist...
2: Veig que no ens ha agafat aquesta proposta.
1: No, Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
0: No sé.
1: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
0: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això te favoreix.
1: Perquè són mesures que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència de una xica con curvas.
17: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion.
18: Uh-huh.
17: I still am much. I'm overcompensating because I'm nervous.
18: I can slap you if you want.
17: That's a no, thank you.
19: You got this, bitch.
20: You're the boss now.
21: Mm. I see you, peaches and herbs.
22: Bam! All right.
23: You wild girl.
17: I want to dress women and help them love their bodies.
24: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
17: Maybez.
25: You the best at this.
17: You better start that rumor. Okay.
1: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
0: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
2: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la
0: miraré. No, jo tampoc la miraré. No.
2: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
26: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar,
1: no? Seria?
0: No, amedrentar? Això no existeix. A
2: Catalunya.
3: A temorir.
2: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
2: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament no, és el que jo he vist al tràiler.
2: Però què té a veure amb el que explota a la
0: exacte,
2: tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
2: Això és un.
0: Exacte.
2: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
2: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor explotat i llavors...
2: Però ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
2: No.
1: Llavors,
2: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
2: No la mirarem. A veure, ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a per ell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
2: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, ha estat inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
2: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens no, guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull, potser no...
1: Ell veurà el que fa.
2: Més, el pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Va, Movistar Plus arriba a memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you'll go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: To your

0: Hello.
1: Hi, Dad.
2: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
2: Està
3: bé.
2: Sí, sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de, entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
4: Uh-huh.
3: Pot estar bé aquesta?
2: Sí.
4: No
2: sí,
4: descarto
2: sí.
4: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
2: Sí, no, no es pot fer tot.
4: Segona temporada renovada ja, diu.
3: Mira, molt bé.
2: Sí.
4: O sigui, renovada per una segona temporada.
3: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
2: Ah, també
4: de Zach Alzheimer.
3: Estigui partit.
4: No va a la belga.
3: Uh-huh.
4: Molt bé.
2: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
5: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
6: Klavante alochinochina, avesochina, yen cheyalanukunna? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo? Manta lesinatte! Hey Subu, yen chesu?
7: Rest chesu.
8: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
9: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్ టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళు సంది
7: అంటే
2: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil. Així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
4: Bueno, són, sí.
2: Matra,
4: tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
2: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
10: What if what we see is not what's out there?
11: We do not know why we are here. We do not know

0: Esdeveniments.
1: Esdeveniments amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
2: Ai, moltes coses.
1: Moltes coses, però no fa mala pinta.
2: Mira, la distòpica, l'adjectiu ja. Distòpic ja em tiren darrere, ja. Perquè estic cansat de distopies ja.
0: Mira, jo ara li estava dient al Sergi,
1: eh? Bastant distòpic, que crec que t'agradaria, l'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
2: És me l'apuntaré.
1: Sí, és una nadadolla completament. O sigui, vale. No fa mai porro que...
2: Però, que no m'apeteix.
1: No, dóna-li una oportunitat.
0: Pues mira, ara l'estava dient al Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no miri Silo, eh?
1: Us dic. Llavors, o sigui, des de...
2: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
0: Vaja, hombre.
2: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
0: Però entre tres temporades ja, bueno, està estrenant
2: si
0: la tercera.
2: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
0: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
2: Bueno, From és HBO.
0: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
1: Molt bé.
2: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
0: No, estic d'acord. La regla que confirme... O sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. O sigui, ja m'ha quedat clar, això.
1: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
3: Nu vet du vem som är som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orden.
4: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
5: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
6: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret, end bare et bandedrab.
7: Så det her, du gemmer dig?
8: Hvem er det?
7: Det er en af Kims gamle venner.
1: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives, que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrestat de nou als seus antics hàbits delictius.
2: Això és nòrdic, no?
1: Fa pinta.
2: Noruec, danès...
1: Sí,
0: Hapgard i Bernstein sonen, no?
1: Sí.
2: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
1: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
9: Suale. Este está bueno.
10: Este territorio es nuestro.
11: Usted no estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
10: Caballero.
9: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
10: Ah, listo, de una.
1: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
0: Bueno.
1: Jo crec que no la miraré.
0: No, eh?
2: Per mi següent, això què és, argentí? No.
1: Hòstia, no ho sé.
2: No, argentí no sonava argentí.
1: No.
0: La següent?
1: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
0: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
1: no,
0: per lo que jo he vist.
1: Sea, per
0: però el tràiler m'ha agradat molt, ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
1: Sí?
0: Sí.
1: Pues venga, Netflix arriba, No tengo miedo.
12: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
13: Fue a casa de la bruja.
14: En el bosque no hay ninguna bruja.
13: Un día desapareció un niño. Ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
15: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel sin que la bruja te coma.
16: Guardar un secreto es que encontré una cosa.
17: ¿Eres un ángel?
18: ¡No te jodas, cabrón! ¡Es juego, carajo!
19: Ustedes casen espiando, ¿eh?
1: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
0: Mira, uf, perquè jo he vist el trailer i us puc fer un petit

0: No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler, imagino que és Vox Populi, no?
1: No hi ha spoiler.
0: Però, bàsicament, a aquests nens se'ls cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí, té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla, on troben un nen segrestat des de no saben de quan.
1: Alça! Bona.
2: Sí, sí.
0: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
2: Oh! Hòstia.
1: Còmplices.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
3: Es una entrada familiar.
4: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
5: Sí, pasad ya.
4: Vale, muchas gracias.
6: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
7: Me gusta improvisar.
8: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
9: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
10: Mamá traerá comida.
2: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
1: Bregant
2: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
1: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
2: Un remolí.
1: Te l'has saltat, aquesta paraula.
2: És que no,
1: no t'ha vingut la traducció al cap, eh?
2: No, no, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
1: Home.
2: Arriba a Netflix.
0: Una mena de remake, eh? O algo així.
2: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
1: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
2: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalgliesh, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
0: Molt bé.
1: Bueno, confirmem que...
2: Quina era, Ivana, que tu deies?
0: No tengo miedo.
2: A veure aquesta.
0: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
1: El solo, què?
2: Tens un minut, sí.
0: La del solo... Com hem dit que es deia?
2: Silo.
1: Silo,
0: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
2: Sí, la del verano del 36.
1: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un trunyaco de Beckingena, no cal que ens enganyem.
0: A veure, estem adentrant-nos al juliol.
1: Claro, si no és una crítica, el juliol i l'agost...
0: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
1: L'agost perquè torna el lasso, perquè si no...
0: I Futurama, també.
1: Futurama, molt bé.
0: Veus?
2: Molt bé.
1: Que bé.
2: Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
1: Molt bé, feliç juliol.
2: Sí, gràcies, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Fins aquí l'Aixem en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
1: Patch Adams, un film del 1998 que a Vesper On no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, o que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i la falaga. La falaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i sense voler la mata. No és el final de la pel·lícula, eh? Passen més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem com sempre el repàs setmanal de la cartellera digital.
4: La Facultat de Geografia e Història ha resuelto otorgarle una beca económica
5: a las alumnas menores de 30 años.
3: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
6: ¿Qué coño se va a integrar?
7: Se van a piscar, es que ni siquiera lo joden.
8: Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
3: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
9: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación...
10: Tener conciencia social...
11: Estoy igual que antes.
3: Trepada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se al seu propi personatge.
12: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
13: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
14: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
3: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi arriba Olivia.
15: Aquí la gente da cringe, tía, no llega ni el shame.
12: Aquí tenemos tradición.
13: No, lo que no tenemos es dinero.
12: Tengo 1,70.
16: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
3: Punt. Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
15: Te he visto más en la tele que en persona.
12: No te entiendo, hija, ¿qué quieres?
15: Quiero una familia.
3: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
17: Nuestras primeras vacaciones. Aprovechémoslas.
18: Bienvenido al Riviera.
17: Julia, un placer volver a verla.
19: Buenos días, señora Ackerman.
3: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
20: El nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
21: Un asesino siempre tiene un móvil.
3: Ens situem a Niza, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
22: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el Boots.
23: Quiero hacer un brindis por todos vosotros. Mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
3: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
24: Bonito paraguas.
25: Gracias, es una reliquia.
26: Es broma, pareces idiota.
3: La ficció segueix a Elle Woods durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
27: Charitra Marchi Santa Campateva aquí.
3: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
28: Para que conste, ¿cómo te llamas?
29: Mavis Perraman la Beaumont. ¡Mamma mia! ¡Bobo!
3: A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de la supervivència d'una xica con curvas.
30: Es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas. Esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
3: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
31: Yo fui la mente maestra.
3: I no ens movem de Netflix, perquè encara aquest dijous hi arriba El Hombre Vapor.
0: El dia de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
3: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
1: So what do? You
2: live your life, you go in shadows.
4: I sell photocopiers.
1: What do you really do?
3: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria de un asesino.
5: We do the job.
6: We don't ask questions.
3: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
7: My mind, it's getting worse. I'm forgetting things.
3: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
8: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
3: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
9: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho. There's a
3: new world coming. Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
19: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
3: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
24: La verdad no se consigue sin un precio.
31: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
32: ¿Se enterara de qué?
3: La trama partirà de dues línies temporals, la del present, en un búnquer post-rebel·lió, i la del passat, que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From.
1: Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me.
0: Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats. Començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
2: Lo sientes, ¿verdad? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio. Eres una recorrehistorias. Però no puedes contar una historia que ya se ha contado.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
3: ¿Y tu padre?
2: No ha vuelto.
3: ¿No estaba contigo?
2: Sí, ves que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
2: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
4: Tú, yo, Jim.
2: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
2: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
2: És una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
5: Voy. Voy, ¿pero qué cojones hace? Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
6: ¿Suficientes para qué?
5: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
6: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
5: Boyd tiene que parar.
6: ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que...
5: Oye, lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o... Bueno. Solo quería ver si hay bastantes. Por si acaso. ¿Qué?
6: Hice un recuento cuando estuve preguntando sobre ti. Somos 47 personas.
5: 47.
0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, una setmana on hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Ho hem fet amb els quatre portaveus que ens quedaven per fer l'entrevista. Som Sant Andreu, Vox, Partit dels Socialistes i també FEM. Recordeu que totes les entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i la propera setmana tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. També avui parlarem de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. S'han donat detalls aquesta setmana. S'ha presentat el cartell de la Festa Major i també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada a Ràdio Sant Andreu. Ho hem fet amb els portaveus de Som Sant Andreu, de Vox, del Partit dels Socialistes de Catalunya i també amb el portaveu de FEM Sant Andreu. Recordeu que a la pàgina web de radiosantandreu.com teniu disponibles totes les entrevistes de l'espai de portaveus. L'entrevista amb En Comú Podem, Partit Popular, Som, Vox, PSC i FEM Sant Andreu. I hem tancat aquesta ronda d'entrevistes on hem valorat, entre altres coses, aquesta legislatura i sobretot aquest darrer any. Aquest dijous el convidat era Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
1: I si valorem aquests tres anys, l'evolució d'aquests tres anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023?
2: Aquests tres anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, els paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem amb les fases finals. Obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Esper, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals, en quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics, en quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
1: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per Fem Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
2: Jo diria alguna cosa així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
1: Quin considera que ha estat el principal encert de Fem Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
2: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, als que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de Fem Sant Andreu, no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec sincerament que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El PSC de Sant Andreu de la Barca ha escollit a Juan Pablo Beas com a candidat a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca de cara a les eleccions municipals del 2027. Periodista de formació, Juan Pablo Beas està estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca. El nou alcaldable defensa un projecte amb l'objectiu que el municipi recuperi el protagonisme del Baix Llobregat i esdevingui una ciutat amb més oportunitats, dinamisme i qualitat de vida. Beas assumirà el repte d'encapçalar la candidatura socialista i intentar recuperar l'alcaldia per als socialistes després de la derrota dels comicis del 2023. A l'espai de portaveus, Juan Pablo Beas, que és regidor al consistori des de l'any 2015, doncs ha fet una valoració.
3: Home, estic molt, molt content, molt, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit, doncs, hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estan amb entitats, i bueno, tothom coneix, doncs, la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant, doncs, molt, molt honrat i molt responsable. És una tasca, doncs, que és important. Liderar aquest projecte nou, doncs, té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble. I també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs, és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
1: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
3: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres, doncs, he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara, doncs, m'impulsa molt més, no? La gent, jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi, doncs, aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
3: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant a cada entrevista de portaveus.
3: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant, per una banda, el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs, que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial. I en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Declaracions de Juan Pablo Bea, serà el candidat del PSC a les eleccions municipals del 2027. Aquestes seran declaracions de l'espai de portaveus que hem realitzat aquesta mateixa setmana. Juan Pablo Bea feia valoració després de ser escollit com a candidat a l'alcaldia per part del PSC a les eleccions, com deien, del 2027.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I aquest dilluns conversàvem amb Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Amb ell també feien balanç del darrer any i també d'aquesta legislatura.
4: Hombre, yo creo que la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así, porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
1: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
4: no sabría decirte...
1: Per part de la seva actuació, per exemple.
4: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes, esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica, y entonces el balance totalmente ha sido ese.
1: ¿Creu que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
4: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante, ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería. No porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
1: Som Sant Andreu es presentarà a les properes eleccions municipals com a partit polític i no com una agrupació d'electors, tal i com va fer a les eleccions del 2023. Així ho ha comunicat a Ràdio Sant Andreu el seu portaveu, Felipe del Val.
5: En el proceso, Jordi, ya de pasar de grupo político a partido político, con nuestras siglas, entonces estamos organizando todo muy bien con el registro de partidos políticos y... Lo que te dije, yo soy el que creó Son con una cantidad de amigos. Ahora la lista es diferente porque ya no es una lista ya pensada solamente con el corazón como aquella primera vagada, sino que ahora es una lista que tenemos que saber exactamente quién debe ocupar ese lugar. Es muy complicado.
1: Felipe del Val también ha comentado a Radio Sant Andreu cómo hauria de ser aquesta lista electoral.
5: Porque cuando hace las listas de corazón... Entra todo el mundo, entra toda tu gente. Cuando digo entra todo el mundo, no despectivamente. Entra tú, tú dices, sí, yo quiero cambiar el pueblo. Pues ven, entra. En mi lista pudiera haber entrado los 27.000 habitantes de San Andrés de la Barca. Pero ahora tienes que pensar. Y pensar en una lista que sea eficaz, que sea atractiva para el pueblo, que sea creíble para el pueblo... Pues es que es buscar perfiles muy concretos y es complicado, es complicado. Y nosotros desde Son vamos con la misma, esa misma ilusión, ese entusiasmo, ese cariño por nuestro pueblo, ese cariño por San Andrés de la Barca, que sea referente, que sea otra vez ese San Andrés de la Barca soñado, ese San Andrés de la Barca que después de la pandemia fue bajando y nada, no remonta, hay que echar para adelante.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu el per què va crear l'any 2023 l'agrupació d'electors de Som.
5: Lo primero que tiene San Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión. Te estoy hablando, si tú recuperas una entrevista mía, hace 3 años yo te decía, he perdido, yo no estaba en contra de Ana Alba, porque yo quería estar en la lista, vamos a estar claro, yo no soy socialista, pero yo quería estar dentro de la lista de Ana Alba, porque siempre apoyé al doctor Llorca. Y eso que quede muy claro para todo el mundo, que se entere toda España, como dice la Lola Loli León. Yo quería ayudar por dentro. Es decir, siempre había pedido estar número 15, número 16, número 17, y esto... Es testigo todo el mundo. Los medios, nunca yo pedí y me ofrecieron estar más abajo en la lista para entrar. No, porque lo mío es mi pediatría, está. Mi medicina es vital para mí. Pero cuando ya estaba Ana Alba, yo dije, bueno, mira, vamos, una mujer alcaldesa, perfecto. Y vamos a... Yo quise estar... Ana tenía otro concepto de lista, que no es ni bueno ni malo, era su concepto. Yo lo entendí, respeté y dije, bueno, ya que no tengo esta opción, pues tengo otra opción, hago Zoom. Y Zoom surgió por eso.
1: A l'entrevista a Ràdio Sant Andreu, Felipe Del Val també ha destacat que el seu partit vol ser un partit dedicat sobretot a les famílies.
5: Y yo recuerdo, hace 3 años decía, surge porque yo tengo mi consulta, yo veo 40 pacientes día. Y yo veía familias tristes, familias que yo decía, esto ya no es por la pandemia, esto es un efecto que viene ya en todos los municipios, pero aquí en San Albarca, que es donde vivimos, me interesa muchísimo qué está pasando. Y por eso es que yo quería una regiduría de familia, quitar algunas regidurías y decir, mira, voy a enfocar todo en familia. Familia va a juventud, familia va a trabajo social, trabajando mucho con trabajo social, trabajando mucho con educación. Y esto era mi objetivo, y sigue siendo mi objetivo. La familia es fundamental, y la familia está quebrantada por la crisis económica, por la crisis social y por, lógicamente, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes, de los móviles, de las tablets, que ya todo el grupo familiar tiene un nuevo elemento que es un móvil, es parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.

0: homenatge a la societat del casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona festa major.
1: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
0: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
1: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu a la Barca, i és un orgull i també per mi és molt emocionant doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
0: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.

0: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és, crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els ous de drac dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
2: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
2: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues, no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren, no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
2: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
2: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
0: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: L'Infosap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi pel ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà al web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Pantalla gegant per veure la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Serà a partir de les 9 del vespre a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'Avinguda Constitució. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació organitzen aquesta retransmissió popular amb pantalla gegant, fanson i servei de barra per seguir la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha destacat que la ciutat torna a apostar per compartir els grans moments esportius.
4: Avui expliquem doncs, que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, doncs, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, doncs, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió, l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant, de LED, retroil·luminada, per tant, un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit doncs, l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa a la final, que serà a les 9 de la nit, doncs algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això tot això passarà a l'Esplanada, i jo simplement també vull agrair al club de futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat, doncs, per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots, doncs, compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: Des del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, el seu president, Germán Olmos, ha explicat que l'entitat impulsa aquesta iniciativa cada vegada que la selecció espanyola arriba a una gran final.
5: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a l'Esplanada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fansón i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit, i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arriba al final, sisplau, serà una gran cita, i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: El partit entre Espanya i Argentina començarà a les 9 del vespre. La fanzón s'habilitarà a les 7:30 de la tarda a l'esplanada del Mercat Setmanal, on a partir de les 9 es podrà seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
6: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme, i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
6: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura, temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
6: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu, doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
6: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
6: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
6: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
6: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
6: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
6: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
6: Moltíssimes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Cap de setmana festiu en el barri del Pla de l'Estació viurà 3 dies de festa i activitats per a tothom del 17 al 19 de juliol. En té més detalls, Joel Carrasco.
7: Les festes del barri del Pla de l'Estació tornaran els dies 17, 18 i 19 de juliol amb un ampli programa d'activitats pensat perquè hi participin veïns de totes les edats. L'Associació de Veïns Unión ha organitzat 3 jornades que combinaran música, lleure i activitats familiars amb l'objectiu de convertir els carrers i places del barri en un espai de trobada i convivència. El president de l'Associació de Veïns Unión, Juan Mandrión, ha explicat a Ràdio Sant Andreu la importància de tornar a recuperar les festes del barri.
8: Bueno, representa movilizar el barrio, sacar a la gente a la calle y amenizar un poco el verano. Es una fiesta que se venían haciendo muchos años y hemos conseguido recuperarlas después de 22 años que han estado paradas. Eran unas fiestas con mucho valor y muy, de mucho arraigo, de muchos años, y ha sido muy bonito y una buena experiencia volver a recuperar y sacar a la gente a la calle a celebrar las fiestas del Carmen.
7: Uh-huh. Aquesta serà la segona vegada que la celebreu, no?, després de tants anys sense fer-ho?
8: Sí, serà la segona.
7: Organitzar 3 dies d'activitats m'imagino que no és fàcil. Quanta gent hi ha darrere i com es prepara una festa com aquesta?
8: Bueno, fàcil no és, però si se li posa voluntat és més fàcil. Darrere de tot això hi ha 6 persones que som els que es componen de la Junta i bueno, treballem conjuntament i ens repartim la feina.
7: Les festes arrencaran divendres amb el tradicional sopar popular al carrer del Carme. Què té d'especial aquesta trobada que l'any passat ens comentaves abans que va reunir més de 200 veïns?
8: Bueno, es que las fiestas del Carmen de hace 22 años consistían en una cena de un super germano al carrer, tallaban al carrer del Carme, y se celebraba una cena popular, y después había una verbena. Y el año pasado, y este año, y intentaremos hacerlo así cada año, lo que hacemos es rememorar aquellos años, y lo importante es volver a recuperar ese sentimiento que tiene la gente. De hecho, el año pasado la gente más mayor incluso se emocionó, volver a ver la gente en la calle, sentada, cenando y compartiendo una bonita noche.
9: Què té d'especial aquesta trobada? En què consisteix? Per la gent que vulgui assistir, serà el divendres 17, si no m'equivoco, per la nit?
8: Bueno, pondremos un anuncio para coger los tickets y, bueno, habrá unos precios, son populares, muy, muy sencillos para socios y no socios, y consiste en esto, en coger un ticket y una situación, una localidad, una silla en la fiesta, y cada uno llevará su cena. Por eso la llamo cena de traje, no porque haya que venir bien vestido, sino porque yo traje la tortilla, tú trajiste el vino...
9: Vale. No és una cena de gala, d'etiqueta.
8: No.
9: Doncs això, les festes arrencaran divendres i després del sopar hi haurà la revetlla amb DJ Marco. Quin ambient voleu crear perquè hi participin persones de totes les edats, m'imagino?
8: Bueno, es un ambiente familiar, concretamente, en el que entren desde los más pequeños hasta los más mayores. Ya el año pasado la experiencia fue buena, fue así, y fue muy divertida. Quiero decir, pudimos participar todos, vimos bailar gente muy mayor, y lo que más nos sorprendió fue sobre todo los críos pequeños. Hablo de críos pequeños de 10, 12, 13 años, 14, que todavía no pueden ir a una discoteca, y para ellos fue fabuloso tener en su calle, en la puerta de su casa, una música y una discoteca.
9: Dissabte al matí, després, el dissabte 18, els protagonistes seran els més petits, que hi haurà una gincana i jocs. ¿Es una manera de asegurarse el relevo generacional a esta fiesta?
8: Sí, es una manera de invitarlos a todos a que participen y a que empiecen a colaborar, a que vean el ambiente de la calle, a la gestión que se hace desde una asociación, y el poder participar todos juntos y a invitar a estos jóvenes a que empiecen a coger este mando en las asociaciones, que casi siempre suelen llevarlo gente más mayor. Entonces, hacerlos partícipe también de esta voluntad.
9: ¿En qué consistirán estos jocs?
8: Son unas chicas que trabajan ya con críos y montan una gincana de diferentes juegos, algunos de aguas, otros de deportes y algunos de... Y además está trabajando, que posiblemente habrá aquí, los de dado enroscado, que ellos quieren participar también, y podremos tener otra opción para chicos con otras edades y otros movimientos.
9: Després, el mateix dissabte a la tarda, hi haurà actuacions molt diverses, des d'escoles de ball, dansa, pintacares, perruqueria infantil... Per què heu apostat un programa tan variat?
8: Bueno, porque el año pasado así lo hicimos y nos funcionó. Invitamos a diferentes escuelas de baile para que viniesen a actuar. Vinieron, fue maravilloso porque fue divertido, fue diverso. E incluso vinieron unas señoras que son de Molins de Rey, hacen bailes de Bollywood. Y esto fue como muy espectacular porque no es lo habitual, no estamos más acostumbrados a otro tipo de folclore. Y estuvo bien. Y el que haya unos pintacaras, haya un payaso haciendo globos, haya alguien haciendo unas trencitas a una niña, pues es también entretenido, porque hay gente mayor a lo mejor mirando las actuaciones y los niños les tenemos que dar también otra vida.
9: La nit de dissabte culminarà amb el concert d'Anna Guerrero, que és a l'Andreuenca, i la sessió del DJ David Rodríguez, conegut també com Mini Bitchy. Què espero d'aquesta gran nit de festes?
8: Bueno, que quede la plaza llena. El año pasado fue muy, muy voluminosa en gente, y que este año pues queremos atraer un poco más de gente, con la misma calma, la misma familiaridad en la fiesta y poder divertirnos todos. Lo de Ana Guerrero pues es un concierto estrella, porque es así, y David esperamos que nos mueva. Vini Vici sabe mover a la gente joven y esperamos que así lo haga.
9: M'imagino que serà el moment cumbre de les festes, que és dissabte a la nit. Fins a quina hora allargareu?
8: 2:30. Les 3 de la matinada ja és massa tard i la gent ha de dormir.
9: Tot i això, diumenge començareu també d'hora amb un esmorzar de forquilla i continuareu amb activitats d'aigua, tobogant, canó d'espuma... M'imagino que amb la calor de juliol sembla un bon reclam, no?
8: Sí, el año pasado trajimos dos castillos de agua y un cañón de espuma después de hacer el esmorzar. Y este año haremos también fiesta de agua, solo que el año pasado coincidió que hicimos la fiesta de agua al mismo día que el ayuntamiento tenía su programa del festivo. I van coincidir totes dues actuacions de castells d'aigua i escuma a la Font de la Roda i a plaça 11 de setembre. I hem parlat amb l'Ajuntament i van fent coincidir l'actuació de Festa d'Aigua del festiu, que és el tobogan aquest de 75 metres, i el posarem el diumenge 19, just a la celebració nostra de l'aigua. I així ens ajudaran també una mica.
9: Uh-huh. Aquí hi hagi tràfic de gent d'una banda a l'altra.
8: Sí, sí. Uh-huh.
9: La cluenda de diumenge serà un tardeo amb DJ Marco. És una fórmula que cada vegada agrada més perquè permet acabar la festa en un ambient familiar?
8: Sí, just, això és. I és un ambient, a part de familiar, és molt entretenido, és una fiesta a la tarde, que ja llevamos un tiempo habituándonos a los tardeos, i, no sé, és algo muy agradable para despedirse y terminar una fiesta, cenar un poco y marchar para casa pronto.
9: Quin paper ha tingut la resta d'entitats? Com ha sigut l'organització d'aquesta festa? Com ha sigut la confecció d'aquest programa, que és un programa bastant divers, de tres dies de molta festa?
8: Bueno, aquí los que estamos en la junta directiva hemos hecho prácticamente un copia y pega del año pasado, que fue el curro más grande, que fue organizar la primera vez, y esta vez ha sido perseguir a estas buenas asociaciones que colaboran con nosotros, nos aportan, o a la gente que viene a actuar y que incluso tengan que percibir algún ingreso. Se han comportado muy bien y nos han ayudado mucho a poder celebrar estas fiestas.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva,

Acabem de sentir com a introducció el primer intent de fer psicodèlia negra de la discogràfica Motown. És l'any de l'estiu de l'amor, 1967, i l'astut capo de la discogràfica, Berry Gordy, ensuma el nou gir dels temps i posa uns estranys sorolls a la que haureu sentit al principi, sobretot, a la cançó de les Supremes, Reflections. A continuació, un grup de la mateixa casa, de la Motown, els Temptations, introduiria guitarres elèctriques distorsionades i efectes d'eco, és a dir, fusionen el

són els Temptations. Després d'haver tret la cançó Clouds, que tenia, estava emmarcada amb el gènere de soul psicodèlic, aquest Papa Was a Rolling Stone, que hem sentit, va arribar al número 1 de les llistes i va ser venerada pel públic blanc i va guanyar 3 premis Grammy. És un salt a la fama d'un grup negre. Aquest programa va de negres que fan psicodèlia, com en Jimi Hendrix.

0: Crosstown Traffic, el tràfic de la ciutat. Tal com va dir Eric Clapton, Jimi Hendrix va canviar l'escena del rock per sempre més. Va significar l'explosió de la guitarra elèctrica. Ningú millor que ell va concentrar la catarsi del rock. Amb el bagatge d'haver treballat amb Little Richard i els Isley Brothers, Hendrix, que tenia una base de blues de Chicago, va innovar el so de la guitarra elèctrica fins a límits encara avui dia no superats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En paral·lel a les primeres exploracions psicodèliques de la Motown a Detroit, a San Francisco, Sly and the Family Stone intenten fer el mateix tipus de fusió de música negra i música blanca psicodèlica. Es tracta d'una banda multiracial que està comandada per Sly Stone, una banda sorgida a la badia de San Francisco i que va actuar al Festival de Woodstock. La música de Sly and the Family Stone era innovadora, amb lletres carregades de contingut social i una mena d'anarquia controlada en les veus. Tota la contracultura li va rendir culte.

0: walking.
1: I'm walking.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Okay.
2: Sing a Simple Song canta una cançó senzilla. Són Sly and the Family Stone. D'aquesta música, de la seva música, se li va dir soul psicodèlic. Però anem a l'arrel. Què és la psicodèlia? La psicodèlia neix a mitjans dels anys 60 als Estats Units i Anglaterra, fruit de diversos factors. La maduració dels músics, l'emergència de la denominada contracultura, una actitud polititzada oposada als valors tradicionals, i el consum de drogues precisament psicodèliques, especialment l'LSD. Quan a estètica es relaciona amb vestimentes i art ple de colors i distorsions nascuts directament de l'experiència del trip. Sovint també es relaciona amb exploracions d'espiritualitat i cultures asiàtiques. Tot aquest conjunt d'experiències i noves situacions culturals porta els músics a assajar aproximacions innovadores al rock and roll. Els exemples més importants d'aquesta innovació són els treballs que fan els Beatles i els Beach Boys entre 1965 i 1966 i la lírica de Bob Dylan. Molt poc després vindrien les llargues improvisacions amb el públic i els músics molt probablement de viatge dels grups de San Francisco, sobretot Grateful Dead i Jefferson Airplane. Per si mai no us hi havíeu fixat, doncs, els practicants de la contracultura i de la música psicodèlica són joves blancs de classe mitjana, com els membres del grup Love, exceptuant el seu líder, Arthur Lee, i el guitarrista Johnny Eccles, que eren negres.

Arthur Lee va ser el primer hippie negre, abans que Jimi Hendrix. Era el compositor de la majoria de les cançons del grup Love. El tema que acabem de sentir, Alone Again Or, és una de les joies de la psicodèlia californiana. La psicodèlia negra neix, doncs, simultàniament, als primers grups interracials de Califòrnia, Love i Sly and the Family Stone, i a l'emulació comercial de que en van fer les discogràfiques negres del nord. Té, per tant, un origen cultural i un origen econòmic. Un cas més que especial d'aquesta via econòmica comercial és l'intent de reconversió d'un gegant del blues, Muddy Waters, en artista psicodèlic. La sentim a continuació.

Let's Spend the Night Together, una cançó de Rolling Stones. El món al revés, Muddy Waters versionant els Rolling Stones, quan lo normal sempre havia sigut lo contrari. Per imposició del segell discogràfic Chess, l'històric bluesman Muddy Waters va passar un via crucis havent d'enregistrar un àlbum psicodèlic amb un grup que no coneixia de res. El disc, que es diu Electric Mud, fang elèctric, va decebre

0: però va ser el primer cop que Muddy Waters va entrar a les llistes d'èxit.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Seguim al nord dels Estats Units. El tema War, de Edwin Starr, es publica i inaugura la cançó Protesta de Negres, una relació directa del món artístic afroamericà amb la contracultura inventada pels blancs. El 1970, Marvin Gaye, a la Tambla Motown, un artista que havia conreat tots els estils clàssics, el soul, el jazz, etc., es reconverteix i treu un àlbum polititzat. Es diu What's Going On. La seva música, de manera coherent, deriva cap als colors àcids i les pinzellades lisèrgiques.
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother, like, stop. Right on.

What's going on? Què està passant? El que estava passant als Estats Units era la guerra del Vietnam i les lluites pels drets civils, majoritàriament dels negres. En aquell temps, l'orgull negre arriba al cinema. És la blaxploitation, el subgènere cinematogràfic de pel·lícules d'acció que floreix durant els primers anys i mitjans de la dècada dels 70 com a conseqüència de l'impuls combinat del moviment postdrets civils i el moviment del poder negre. Isaac Hayes aconsegueix l'Oscar a la millor cançó original amb Theme from Shaft, del film del mateix nom, Shaft, a l'any 1972. És el primer negre que obté aquest guardó. L'any anterior, la cançó havia estat número 1 al Hot 100 del Billboard.

Isaac Hayes, un gegant de la discogràfica Stax. Aquest tema, el tema de Shaft, es considera una de les primeres cançons disco. El tema, la pel·lícula, descriu el personatge de John Shaft, un detectiu privat negre i una màquina sexual, The Black Private Dick, Who's a Sex Machine to All the Chicks, és el seu lema. Un tema tan pertorbador que fins i tot molt més endavant, a finals del segle XX, els censors de la Fox van considerar que la cançó no era apropiada per incloure-la en un episodi dels Simpsons.

Seguim amb les pel·lícules de sèrie negríssima, és a dir, protagonitzades per detectius i criminals negres. Curtis Mayfield, fundador dels llegendaris The Impressions de Chicago, furga en les ferides de l'Amèrica més intolerant amb un soul impregnat d'elements de psicodèlia a la banda sonora del film Superfly.

Superfly és la característica veu de falset de Curtis Mayfield a la banda sonora d'un film sobre un traficant de cocaïna negra. El traficant, no la cocaïna. Notem que la psicodèlia negra es basa i combina sobretot amb el soul i amb el funk. Inspirats principalment amb Jimi Hendrix i Sly Stone, el grup Funkadelic va ser un dels grups transcendentals d'aquest canvi.

0: to Death. Són funkadelic, el grup de George Clinton. És funk psicodèlic de Detroit a la dècada dels 70.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Califòrnia, Detroit, Chicago... No hi té res a dir, Nova York, a la psicodèlia negra? Ens estranyaria. A Nova York va emergir un dels grups pioners d'aquest gènere, els Chambers Brothers. El seu tema, Time Has Come Today, està farcit d'efectes d'interpretació i de producció propis d'aquest estil original dels blancs, la psicodèlia.

Time Has Come Today, ha arribat el moment. Són els quatre germans Chambers, originalment un grup de gospel i folk, que després de passar fugaçment per Los Angeles s'estableixen a Nova York. Com tots els grups de folk, s'electrifiquen i acaben donant la campanada allà a prop, al festival de Newport. És la psicodèlia negra, que a partir de principis dels 70 s'expandeix tant que fins i tot un folky pur de Nova York, de principis dels 70, Richie Havens, que és un home amb una tècnica guitarrística més que especial, que no és afroamericà, però sí molt fosc, ja que prové d'un pare indi peus negres i una mare caribenya. Doncs Richie Havens es fa hippie, es vesteix amb túniques i abandona per un moment el folk per deixar-nos un tema amb regust àcid i disco, en certa manera un precursor de l'acid house, Going Back to My Roots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Molt bon dia i calorosa setmana.
2: Buen día por decir algo, insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así, o sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado, muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad de esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu. Así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso, a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
1: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia, ho explicaré bé el divendres.
2: Exacto,
1: per
2: esto...
1: tal de no confondre. És que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana ha estat 38,6. Després ja, aquest càlcul, que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
2: esto
1: marca
2: 48,8. Esto también pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento que nos da pues el wind chill, que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
1: I ens queden setmanes de juliol, ens queda l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana... ¿Baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
2: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes. O sea, y hoy viernes 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario. Así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
1: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
2: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, hemos de decir. Así que,
1: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol, a part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
2: Hablamos del eclipse... Llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
1: Bueno, aquí nosotros... sí, yo lo traen
2: así. Sí, nosotros sí, por eso digo que...
1: Amb rigor.
2: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
1: Contrastan las cosas.
2: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible, que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
1: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
2: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
1: Fins la propera.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el correfoc, de la colla de Diables, la ballada de sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ja tenim

0: I desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta, Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
1: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
0: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs, que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
1: És la inventiva ara, per part dels diferents grups. De fet, ja s'ha fet la presentació de la gincana nocturna, una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició que és ja la 31ena.
0: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar el sorteig. Ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària, doncs, s'aixequen aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
1: El repte, suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
0: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups, doncs, donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer, doncs, tradicions de la nostra comarca, o posar en valor, doncs, aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat, doncs, és tan emblemàtic.
1: Tampoc voldríem donar masses pistes, no, però, no. Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
0: Seria com una metagincana, no? Una gincana de la gincana, sí, sí, podria ser, qui sap, no?
1: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, clar, però jo què sé.
1: La romeria...
0: Sí, sí, exacte.
1: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
0: si ens centrem,
1: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups en temàtiques,
0: sí,
1: diferents.
0: Però
1: aquí
0: ja...
1: podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de Puríssima,
0: el Camell de Molins,
1: el Camell de Molins, exacte.
0: Sí, però sí, també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé, la Rosalia, els Estopa, no?
1: Exacte,
0: qui sap,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Per això ho heu afegit cultura, eh?
0: Exacte.
1: Doncs a partir d'ara, l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secrets.
0: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
1: Sempre comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
0: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
1: Anem buscant el perquè de l'èxit,
0: sí,
1: no?
0: La 30a edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré, doncs, que d'aquella 30a ens quedem algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la 30a. Però que aquesta 31a edició, doncs, que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la gincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu a recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que deia avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigües Toses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de la comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no?
2: Perquè bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens sí. coneixem, sí, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, va... Bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, jo tinc una mica de dades aquí, sí. Eh? Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser és que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures, no?
3: Sí, perquè 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que, sí. que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer sí, un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, que l'ha i preguntar-li per què i per què no i bueno, és la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sí sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment. Aquest dia especialment. Mm.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? Mm-hmm. I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera o tens coses que a tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: Sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, quatre. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: no?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent
2: sí.
0: a que s'apunti al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, I la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però, de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
2: Jo crec que tenim alguna cosa.
3: Sí, no?
2: Sí, tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et recomanen o t'entren per l'ull o has escoltat, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi,
2: has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria. A vegades passa.
3: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però fas un esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Sí. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part del descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
3: Bastant més dones. Això
0: és habitual,
2: bastant.
0: Això és habitual, sí, en gairebé tots els clubs de lectura,
3: sí,
0: eh?
3: Sí. Pues això, dones, normalment...
2: I edat de 50 cap amunt, sí, no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves
2: adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada de la...
1: Dels clubs de lectura.
3: I me'n recordo la presentadora, que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú jove...
2: És que és veritat. Jo dic, no sé què els hi passa als homes. Que, vull dir, no sé per què... Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino.
0: Doncs fem una crida a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagi homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts, i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per el diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. La iniciativa, organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament, com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fanzone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a l'esplanada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fan zone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi al final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai

0: i de lleure d'aparentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
0: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
0: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per nostres infants en edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
0: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
0: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
0: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
0: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant, doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'Agost Jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest Agost Jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
0: S'ha de fer presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove, i ens seguirem parlant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs, estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs, la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs, cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs, poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs, utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs, molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs, una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussart, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussart, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres de Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó és protagonista i on el públic quasi és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, pensem que contribuirà a que l'habitual programació del teatre sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, esperem que aquesta nova temporada sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, convidar tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, aquesta vegada tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, millor et surt de preu. La idea és que la gent pugui venir al teatre, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, una setmana on hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Ho hem fet amb els quatre portaveus que ens quedaven per fer l'entrevista. Som Sant Andreu, Vox, Partit dels Socialistes i també FEM. Recordeu que totes les entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i la propera setmana tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. També avui parlarem de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. S'han donat detalls aquesta setmana, s'ha presentat el cartell de la Festa Major i també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada a Ràdio Sant Andreu. Ho hem fet amb els portaveus de Som Sant Andreu, de Vox, del Partit dels Socialistes de Catalunya i també amb el portaveu de FEM Sant Andreu. Recordeu que a la pàgina web de radiosantandreu.com teniu disponibles totes les entrevistes de l'espai de portaveus. L'entrevista amb En Comú Podem, Partit Popular, Som, Vox, PSC i FEM Sant Andreu. I hem tancat aquesta ronda d'entrevistes on hem valorat, entre altres coses, aquesta legislatura i sobretot aquest darrer any. Aquest dijous el convidat era Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors des que vam entrar a govern i, per tant, ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, eh? De fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
1: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023?
2: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals, en quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics, en quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
1: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
2: Jo diria algo així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
1: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
2: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, als que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu, no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això, intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El PSC de Sant Andreu de la Barca ha escollit a Juan Pablo Beas com a candidat a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca de cara a les eleccions municipals del 2027. Periodista de formació, Juan Pablo Beas està estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca. El nou alcaldable defensa un projecte amb l'objectiu que el municipi recuperi el protagonisme del Baix Llobregat i esdevingui una ciutat amb més oportunitats, dinamisme i qualitat de vida. Beas assumirà el repte d'encapçalar la candidatura socialista i intentar recuperar l'alcaldia per als socialistes després de la derrota dels comicis del 2023. A l'espai de portaveus, Juan Pablo Beas, que és regidor al consistori des de l'any 2015, doncs ha fet una valoració.
3: Home, estic molt content, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit, doncs, hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estan amb entitats, i bueno, tothom coneix, doncs, la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant, doncs, molt honrat i molt responsable. És una tasca, doncs, que és important. Liderar aquest projecte nou, doncs, té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble. I també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs, és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
1: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
3: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres, doncs, he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara, doncs, m'impulsa molt més, no? La gent, jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi, doncs, aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
3: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant sí. A cada entrevista de portaveus.
3: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant, per una banda, el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs, que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial, i en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Declaracions de Juan Pablo Bea, serà el candidat del PSC a les eleccions municipals del 2027. Aquestes seran declaracions de l'espai de portaveus que hem realitzat aquesta mateixa setmana. Juan Pablo Bea feia valoració després de ser escollit com a candidat a l'alcaldia per part del PSC a les eleccions, com deien, del 2027.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I aquest dilluns conversàvem amb Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Amb ell també feien balanç del darrer any i també d'aquesta legislatura.
4: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así, porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
1: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
4: No sabría decirte... El...
1: Per part de la seva actuació, per exemple.
4: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes, esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica, y entonces el balance totalmente ha sido ese.
1: ¿Creu que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
4: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante. Ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería, no porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
1: Som Sant Andreu es presentarà a les properes eleccions municipals com a partit polític i no com una agrupació d'electors, tal i com va fer a les eleccions del 2023. Així ho ha comunicat a Ràdio Sant Andreu el seu portaveu, Felipe del Val.
5: En el procés, Jordi, ja de passar de grup polític a partit polític, con nuestras siglas, entonces estamos organizando todo muy bien con el registro de partidos políticos, y lo que te dije, yo soy el que creó Son con una cantidad de amigos. Ahora la lista es diferente, porque ya no es una lista ya pensada solamente con el corazón como aquella primera vagada, sino que ahora es una lista que tenemos que saber exactamente quién debe ocupar ese lugar. Es muy complicado.
1: Felipe del Val també ha comentat a Ràdio Sant Andreu com hauria de ser aquesta llista electoral.
5: Porque cuando hace las listas de corazón, entra todo el mundo, entra toda tu gente. Cuando digo entra todo el mundo, no despectivamente. Entra tú, entra. Tú dices, sí, yo quiero cambiar el pueblo. Pues ven, entra. En mi lista podía haber entrado los 27.000 habitantes de San Andrés de la Barca. Pero ahora tienes que pensar. Y pensar en una lista que sea eficaz, que sea atractiva para el pueblo, que sea creíble para el pueblo, pues es que es buscar perfiles muy concretos, y es complicado, es complicado. Y nosotros desde Son vamos con esa misma ilusión, ese entusiasmo, ese cariño por nuestro pueblo, ese cariño por San Andrés de la Barca, que sea referente, que sea otra vez ese San Andrés de la Barca soñado, ese San Andrés de la Barca que después de la pandemia fue bajando y nada, no remonta, hay que echar para adelante.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu el per què va crear l'any 2023 l'agrupació d'electors de Som.
5: Lo primero que tiene San Andrés de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión. Te estoy hablando, si tú recuperas una entrevista mía, hace 3 años yo te decía, he perdido, yo no estaba en contra de Ana Alba, porque yo quería estar en la lista, vamos a estar claros, yo no soy socialista, pero yo quería estar dentro de la lista de Ana Alba, porque siempre apoyé al doctor Llorca. Y eso que quede muy claro para todo el mundo, que se entere toda España, como dice la Lola Loles León. Yo quería ayudar por dentro, es decir, siempre había pedido estar número 15, número 16, número 17, y esto... Es testigo todo el mundo. Los medios, nunca yo pedí y me ofrecieron estar más abajo en la lista para entrar. No, porque lo mío es mi pediatría, está. Mi medicina es vital para mí. Pero cuando ya estaba Ana Alba, yo dije, bueno, mira, vamos, una mujer alcaldesa, perfecto. Y vamos a... Yo quise estar... Ana tenía otro concepto de lista, que no es ni bueno ni malo, era su concepto. Yo lo entendí, respeté y dije, bueno, ya que no tengo esta opción, pues tengo otra opción, hago Son. Y Son surgió por eso.
1: A l'entrevista a Ràdio Sant Andreu, Felipe de Albal també ha destacat que el seu partit vol ser un partit dedicat sobretot a les famílies.
5: Y yo recuerdo, hace 3 años decía, surge porque yo tengo mi consulta, yo veo 40 pacientes día. Y yo veía familias tristes, familias que yo decía, esto ya no es por la pandemia, esto es un efecto que viene ya en todos los municipios, pero aquí en San Andreu de Barca, que es donde vivimos, me interesa muchísimo qué está pasando. Y por eso es que yo quería una regiduría de familia, quitar algunas regidurías y decir, mira, voy a enfocar todo en familia. Familia va a juventud, familia va a trabajo social, trabajando mucho con trabajo social, trabajando mucho con educación. Y esto era mi objetivo y sigue siendo mi objetivo. La familia es fundamental y la familia está quebrantada por la crisis económica, por la crisis social y por, lógicamente, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes, de los móviles, de las tablets, que ya todo el grupo familiar tiene un nuevo elemento que es un móvil, es parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.
1: Felipe del Val, que confirma a Ràdio Sant Andreu que Som Sant Andreu es presentarà a les eleccions municipals del 2027 com a partit polític i no com una agrupació d'electors.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
6: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
6: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu a la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. És, jo a mi

0: Barcatelli, com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem, i bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
1: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs també una mica abans per poder doncs preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs d'acabar com sempre la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
0: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
2: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de la ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts

0: Xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com... detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
0: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
0: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
0: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Droga i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: L'Infosap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Pantalla gegant per veure la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Serà a partir de les 9 del vespre a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'Avinguda Constitució. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació organitzen aquesta retransmissió popular amb pantalla gegant, fanson i servei de barra per seguir la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha destacat que la ciutat torna a apostar per compartir els grans moments esportius.
4: Avui expliquem doncs, que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, doncs, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, doncs, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió, l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant, de LED, retroil·luminada, per tant, un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit doncs, l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, doncs algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això tot això passarà a l'Esplanada, i jo simplement també vull agrair al club de futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat, doncs, per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots, doncs, compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: Des del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, el seu president, Germán Olmos, ha explicat que l'entitat impulsa aquesta iniciativa cada vegada que la selecció espanyola arriba a una gran final.
5: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a l'Esplanada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fansón i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit, i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi a la final, sisplau, serà una gran cita, i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: El partit entre Espanya i Argentina començarà a les 9 del vespre. La fanzón s'habilitarà a les 7:30 de la tarda a l'esplanada del Mercat Setmanal, on a partir de les 9 es podrà seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
6: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
6: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura, temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
6: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu, doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
6: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
6: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
6: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
6: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
6: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
6: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
6: Moltíssimes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Cap de setmana festiu en el barri del Pla de l'Estació viurà 3 dies de festa i activitats per a tothom del 17 al 19 de juliol. En té més detalls Joel Carrasco.
7: Les festes del barri del Pla de l'Estació tornaran els dies 17, 18 i 19 de juliol amb un ampli programa d'activitats pensat perquè hi participin veïns de totes les edats. L'Associació de Veïns Unión ha organitzat 3 jornades que combinaran música, lleure i activitats familiars amb l'objectiu de convertir els carrers i places del barri en un espai de trobada i convivència. El president de l'Associació de Veïns Unión, Juan Mandrión, ha explicat a Ràdio Sant Andreu la importància de tornar a recuperar les festes del barri.
8: Bueno, representa movilizar el barrio, sacar a la gente a la calle y amenizar un poco el verano. Es una fiesta que se venían haciendo muchos años y hemos conseguido recuperarlas después de 22 años que han estado paradas. Eran unas fiestas con mucho valor y muy, de mucho arraigo, de muchos años, y ha sido muy bonito y una buena experiencia volver a recuperar y sacar a la gente a la calle a celebrar las fiestas del Carmen.
7: Uh-huh. Aquesta serà la segona vegada que la celebreu, no?, després de tants anys sense fer-ho?
8: Sí, serà la segona.
7: Organitzar 3 dies d'activitats m'imagino que no és fàcil. Quanta gent hi ha darrere i com es prepara una festa com aquesta?
8: Bueno, fàcil no és, però si se li posa voluntat és més fàcil. Darrere de tot això hi ha 6 persones que som els que es componen de la Junta i bueno, treballem conjuntament i ens repartim la feina.
7: Les festes arrencaran divendres amb el tradicional sopar popular al carrer del Carme. Què té d'especial aquesta trobada que l'any passat ens comentaves abans que va reunir més de 200 veïns?
8: Bueno, es que las fiestas del Carmen de hace 22 años consistían en una cena de un sopar germano al carrer, tallaban al carrer del Carme, y se celebraba una cena popular, y después había una verbena. Y el año pasado, y este año, y intentaremos hacerlo así cada año, lo que hacemos es rememorar aquellos años, y lo importante es volver a recuperar ese sentimiento que tiene la gente. De hecho, el año pasado la gente más mayor incluso se emocionó, volver a ver la gente en la calle, sentada, cenando y compartiendo una bonita noche.
9: Què té d'especial aquesta trobada? En què consisteix? Per la gent que vulgui assistir, serà el divendres 17, si no m'equivoco, per la nit?
8: Bueno, pondremos un anuncio para coger los tickets y, bueno, habrá unos precios, son populares, muy, muy sencillos para socios y no socios, y consiste en esto, en coger un ticket y una situación, una localidad, una silla en la fiesta, y cada uno llevará su cena. Por eso la llamo cena de traje, no porque haya que venir bien vestido, sino porque yo traje la tortilla, tú trajiste el vino...
9: Vale. No és una cena de gala, d'etiqueta.
8: No.
9: Doncs això, les festes arrencaran divendres i després del sopar hi haurà la revetlla amb DJ Marco. Quin ambient voleu crear perquè hi participin persones de totes les edats, m'imagino?
8: Bueno, es un ambiente familiar, concretamente, en el que entren desde los más pequeños hasta los más mayores. Ya el año pasado la experiencia fue buena, fue así, y fue muy divertida. Quiero decir, pudimos participar todos, vimos bailar gente muy mayor, y lo que más nos sorprendió fue sobre todo los críos pequeños. Hablo críos pequeños de 10, 12, 13 años, 14, que todavía no pueden ir a una discoteca, y para ellos fue fabuloso tener en su calle, en la puerta de su casa, una música y una discoteca.
9: Dissabte al matí, després, el dissabte 18, els protagonistes seran els més petits, que hi haurà una gincana i jocs. ¿Es una manera de asegurarse el relevo generacional a esta fiesta?
8: Sí, es una manera de invitarlos a todos a que participen y a que empiecen a colaborar, a que vean el ambiente de la calle, a la gestión que se hace desde una asociación, y el poder participar todos juntos y a invitar a estos jóvenes a que empiecen a coger este mando en las asociaciones, que casi siempre suelen llevarlo gente más mayor. Entonces, hacerlos partícipe también de esta voluntad.
9: ¿En qué consistirán estos jocs?
8: Son unas chicas que trabajan ya con críos y montan una gincana de diferentes juegos, algunos de aguas, otros de deportes y algunos. Y además está trabajando, que posiblemente habrá aquí, los de dado enroscado, que ellos quieren participar también, y podremos tener otra opción para chicos con otras edades y otros movimientos.
9: Després, el mateix dissabte a la tarda, hi haurà actuacions molt diverses, des d'escoles de ball, dansa, pintacares, perruqueria infantil. Per què heu apostat un programa tan variat?
8: Bueno, porque el año pasado así lo hicimos y nos funcionó. Invitamos a diferentes escuelas de baile para que viniesen a actuar. Vinieron, fue maravilloso porque fue divertido, fue diverso. E incluso vinieron unas señoras que son de Molins de Rey, que hacen bailes de Bollywood. Y esto fue como muy espectacular porque no es lo habitual, no están más acostumbrados a otro tipo de folclore. Y estuvo bien. Y el que haya unos pintacaras, haya un payaso haciendo globos, haya alguien haciendo unas trencitas a una niña, pues es también entretenido, porque hay gente mayor a lo mejor mirando las actuaciones y los niños les tenemos que dar también otra vida.
9: La nit de dissabte culminarà amb el concert d'Anna Guerrero, que és sanandreuenca, i la sessió del DJ David Rodríguez, conegut també com Mini Bitchy. Què espero d'aquesta gran nit de festes?
8: Bueno, que quede la plaza llena. El año pasado fue muy, muy voluminosa en gente, y que este año pues queremos atraer un poco más de gente, con la misma calma, la misma familiaridad en la fiesta y poder divertirnos todos. Lo de Ana Guerrero pues es un concierto estrella, porque es así, y David esperamos que nos mueva. Vini Vici sabe mover a la gente joven y esperamos que así lo haga.
9: M'imagino que serà el moment cumbre de les festes, que és dissabte a la nit. Fins a quina hora allargareu?
8: 2:30. Les 3 de la matinada ja és massa tard i la gent ha de dormir.
9: Tot i això, diumenge començareu també d'hora amb un esmorzar de forquilla i continuareu amb activitats d'aigua, tobogant, canó d'espuma. M'imagino que amb la calor de juliol sembla un bon reclam, no?
8: Sí, el año pasado trajimos dos castillos de agua y un cañón de espuma después de hacer el esmorzar. Y este año haremos también fiesta de agua, solo que el año pasado coincidió que hicimos la fiesta de agua al mismo día que el ayuntamiento tenía su programa del festivo. I van coincidir totes dues actuacions de castells d'aigua i escuma a la Font de la Roda i a plaça 11 de setembre. I hem parlat amb l'Ajuntament i van fent coincidir l'actuació de Festa d'Aigua del festiu, que és el tobogan aquest de 75 metres, i el posarem el diumenge 19, just a la celebració nostra de l'aigua. I així ens ajudaran també una mica.
9: Uh-huh. Aquí hi hagi tràfic de gent d'una banda a l'altra.
8: Sí, sí. Uh-huh.
9: La cluenda de diumenge serà un tardeo amb DJ Marco. És una fórmula que cada vegada agrada més perquè permet acabar la festa en un ambient familiar?
8: Sí, just, això és. I és un ambient, a part de familiar, és molt entretenido, és una fiesta a la tarde, que ja llevamos un tiempo habituándonos a los tardeos, i, no sé, és algo muy agradable para despedirse y terminar una fiesta, cenar un poco y marchar para casa pronto.
9: Quin paper ha tingut la resta d'entitats? Com ha sigut l'organització d'aquesta festa? Com ha sigut la confecció d'aquest programa, que és un programa bastant divers, de tres dies de molta festa?
8: Bueno, aquí los que estamos en la junta directiva hemos hecho prácticamente un copia y pega del año pasado, que fue el curro más grande, que fue organizar la primera vez, y esta vez ha sido perseguir a estas buenas asociaciones que colaboran con nosotros, nos aportan, o a la gente que viene a actuar y que incluso tengan que percibir algún ingreso. Se han comportado muy bien y nos han ayudado mucho a poder celebrar estas fiestas.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias, vecines mil. Chao, disfruten.
1: Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Molt bon dia i calorosa setmana.
3: Buen día por decir algo, insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así, o sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad de esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu. Así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso, a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
2: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana i ens vas dir, no farem notícia. Ho explicaré bé el divendres.
3: Exacto,
2: per
3: esto...
2: tal de no confondre. És que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana està 38,6. Després ja, aquest càlcul, que calcula aquesta sensació tèrmica que marca 48,8
3: graus. Esto també passa en invierno, quan combinamos la temperatura con el viento, que nos da pues, el wind chill, que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues, es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso, la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
2: I ens queden setmanes de juliol, ens queda l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperaturas? ¿Notarem aquesta baixada de temperaturas?
3: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y ahí hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes, o sea, y hoy viernes, 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario, así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
2: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
3: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, vull dir. Así que,
2: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol, a part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
3: Hablamos del eclipse, llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
2: Con lo cual nosotros, aquí sí, yo traen
3: sí,
2: así,
3: sí, sí, nosotros sí, por eso digo que...
2: Amb rigor.
3: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
2: Contrastant las cosas.
3: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible, que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
2: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
3: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
2: Fins la propera.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
5: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques. Creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
2: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
5: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
2: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
6: Que ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fitipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, la banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
2: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el desè aniversari de les dues entitats.
6: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
2: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
7: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poquet temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de la ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha, el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
2: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
7: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
2: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
7: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
2: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
7: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
2: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
6: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I Ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javi Romero, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
8: Així és.
2: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
8: Correcte.
2: Tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
8: I tant.
2: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
8: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
2: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
8: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
2: És la inventiva ara, per part dels diferents grups. De fet, ja s'ha fet la presentació,
8: sí,
2: de la Gincana Nocturna. Una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició que és ja la 31a.
8: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar els sorteig. I ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària, doncs, s'aixequen aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
2: El repte suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
8: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups, doncs, donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer, doncs, tradicions de la nostra comarca, o posar en valor, doncs, aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat, doncs, és tan emblemàtic.
2: Tampoc voldríem donar masses pistes,
8: no,
2: però,
8: no,
2: per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
8: Seria com una metagincana, no?
2: Exacte.
8: Una gincana de la gincana, sí, podria ser, qui sap, no?
2: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
8: Clar,
2: no?
8: Clar, clar, però jo què sé.
2: La romeria...
8: Sí, sí, exacte.
2: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
8: si
2: jo crec que dels 60 grups, segurament que serien 60 grups en temàtiques,
8: sí,
2: diferents.
8: Però
2: aquí
8: ja
2: podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de la Puríssima,
8: el Camell de Molins,
2: exacte. Sí,
8: però
2: sí,
8: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé,
2: exacte,
8: la Rosalia, els Estopa, no?
2: Exacte,
8: qui sap,
2: exacte,
8: no?
2: Exacte. Per això ho heu afegit, cultura, eh?
8: Exacte.
2: Doncs a partir d'ara, la inventiva, durant tot aquest estiu, que

0: que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la xincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de comerç, serveis i fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercadillo, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen.

0: Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
1: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
0: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
1: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
1: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
1: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que dia avui és un imprescindible, no? Ha estat molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigües Toses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït, que et dona la paraula, que vas a escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada. També jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no?
2: Perquè bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens sí. coneixem, sí, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, ja tinc una mica de dades aquí, sí. Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures,
3: perquè
0: no?
3: 15 persones, una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
3: sí,
0: un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, bueno, és, la veritat és que és molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? Mm-hmm. I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto, aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: El mateix, sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, quatre. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: No?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent
2: sí.
0: a que s'apunti en el club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però, de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
2: Jo crec que tenim, jo crec que
3: sí,
2: tenim alguna cosa.
3: Sí, no?
2: Sí, tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí, sí, sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, doncs, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et, bueno, et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el
3: aquest.
2: Que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi.
2: Aviam, has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir
3: bueno,
2: el llibre que
3: a
2: toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria.
3: És la minoria.
2: A vegades passa.
3: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però fas un esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part de descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
3: Bastant més dones.
0: Això és habitual,
2: bastant.
0: Això és habitual sí. En gairebé tots els clubs de lectura,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí.
2: Sí.
3: Pues això, dones, normalment...
2: I edat de 50 cap amunt,
3: sí,
2: no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves,
3: ara fa poc
2: joves adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada de la
1: dels clubs de lectura.
3: Dels clubs de lectura i me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home
2: és,
3: o algú
2: que és
3: jove.
2: Veritat, jo dic, no sé què els hi passa als homes, que vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé. No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino. No sé,
0: doncs fem una crida, a través
2: sí,
0: de la ràdio,
2: sí, sí,
0: que en el club que començarà a l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagi homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca i, si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
1: Jo estic signant ja.
0: Estàs signant ja,
1: sí.
0: Sobre un tovalló de paper, no?
1: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara el juliol, doncs, ha finalitzat.
1: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius. Sempre estan proposant-te i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elisabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment. Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per el diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. L'iniciativa, organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol, amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això tot això.

0: gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
1: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a la Planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fanzone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi al final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
3: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
3: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
3: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport i sobretot també es vol tractar

0: la convivència, no?, entre els joves.
1: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
1: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior, per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
1: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
1: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
1: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
1: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove. Recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove, i ens seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica, com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la Cançó d'Amor i de Guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Can, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la Cançó d'Amor i de Guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista. I la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres de Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tan l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans els poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó, doncs, és protagonista i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer, no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oyentes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

안녕하세요, 딜포터. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias para acompañarnos a la edición número 275 de K-Pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Hot Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop.